0: En la interpretació de la pianista Elena Sukharova-Weise i del quartet Vlach, sentíem el quartet en piano en re major opus 23 d'Antonín Dvořák.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

El compositor Eduard Toldrà és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el quartet de corda en do menor per l'art, en la versió per orquestra de corda. Ens acompanya l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra amb Gerard Claret al capdavant.

L'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, amb Gerard Claret al capdavant, ens oferia la versió per orquestra de cambra del quartet de corda en do menor per l'art d'Eduard Toldrà.

0: Catalunya Música.
1: La música que podreu sentir tot seguit a la nostra sintonia és de Fèlix Mendelssohn. La proposta que us fem és la de l'audició de la peça de concert per a clarinet, corno di bassetto i orquestra número 1, opus 113 de Mendelssohn, interpretada per Ludmila Peterkova, al clarinet, Nicolás Beldeiro, al corno di bassetto, i l'Orquestra Filarmònica de Praga, dirigida per Jiří Belohlávek.

El que sentíem és la peça de concert per a clarinet, corno di bassetto i orquestra número 1, opus 113 de Félix Mendelssohn, interpretada per la clarinetista Ludmila Peterkova i el corno di bassetto Nicolás Baldeiru, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Praga, dirigida per Jiří Belohlávek.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir la sonata per a piano número 14 en do sostingut menor, sonata Clar de Lluna, opus 27 número 2 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Vladimir Ashkenazy.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit la sinfonia en si bemoll major catalogada amb el número 171 del compositor bohemi František Schaberdusek. L'orquestra barroca d'Helsinki, amb Apo Häkkinen al capdavant, en fa aquesta versió.

0: L'orquestra barroca d'Hèlsinki, amb Apo Häkkinen al capdavant, interpretava la sinfonia en si bemoll major, catalogada amb el número 171 del compositor del segle XVIII, František Xaver Dussek.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Del compositor Ernest Bloch sentirem tot seguit la suite per a violí número 1 en sol menor, interpretada per Latika Honda Rosenberg.

0: Sentíem la suite per a violí número 1 en sol menor que Ernest Bloch va compondre l'any 1958. Ens acompanyava l'Àtica Honda Rosenberg.
1: Catalunya Música.
2: Sentirem ara el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77 de Johannes Brahms, en la versió de la violinista Anne-Sophie Mutter i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que l'acompanya dirigida per Herbert von Karajan.

0: Aquest era el concert per a violí i orquestra en re major, l'opus 77 de Johannes Brahms, i n'hem sentit la versió de la violinista Anne-Sophie Mutha i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Herbert von Karajan.
1: Nocturn.
2: De Frédéric Chopin podrem sentir tot seguit la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58, en la versió d'Alberto Reyes.

És la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58 de Frédéric Chopin. N'hem sentit la versió del pianista Alberto Reyes.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: El primer dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach és l'obra que sonarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música. Aquest concert en fa major catalogat amb el número 1046 el sentirem interpretat pels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

Era el primer dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, concert en fa major catalogat amb el número 1046, aquest que interpretaven els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Catalunya Música.
1: Música de Wolfgang Amadeus Mozart per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim la missa Credo en do major, Kyrill 257, una obra composta l'any 1776 que ens ofereixen Anne Monoyos, soprano, Elisabeth Graf, contralt, Olive Pfaff, tenor i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el conjunt Collegium Carthusianum, dirigits per Peter Neumann.

Anne Monoyos, soprano, Elisabeth Graf, contralt, Olive Pfaff, tenor, i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i els membres del Collegium Carthusianum, sota la direcció de Peter Neumann, ens han ofert la missa Credo en do major, Kyrill 257, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música.
1: Música a continuació de Manuel de Falla. Sentirem les impressions simfòniques per a piano i orquestra Noches en los Jardines de España. Aquesta és la versió que en interpreten el pianista Guillermo González i l'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigits per Víctor Pablo Pérez.

Eren Las noches en los jardines de España, les impressions simfòniques per a piano i orquestra de Manuel de Falla, aquestes que sentíem en la interpretació del pianista Guillermo González i de l'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigits per Víctor Pablo Pérez.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara per sentir la missa de Rèquiem, opus 54, que Camí Saint-Saëns va compondre l'any 1877. Serà la versió de Marie-Paul Dorty, soprano, Guillaumette Lorem, mezzo-soprano, Luca Lombardo, tenor, i Nicolas d'Este, baix, amb Francesco Cera, orga, i el cor i l'orquestra de la radiotelevisió suïssa de parla italiana a Lugano, sota la direcció de Diego Fasolis.

S'acaba aquí la missa de Rèquiem opus 54 que Camille Saint-Saëns va compondre l'any 1877. En sentíem la versió de Marie-Paul Doty, soprano, Guillaume Laurent, mezzo-soprano, Luca Lombardo, tenor, Nicolas Tété, baix i Francesco Cera, orga, amb el cor i l'orquestra de la radiotelevisió suïssa de parla italiana a Lugano, sota la direcció de Diego Fasolis.

0: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.
1: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació, a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10:00 PM, a Catalunya Música.

El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vannier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya una de les obres més conegudes de Piotr Ilich Tchaikovsky, l'obertura solemne 1812, que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit l'obertura solemne 1812 de Piotr Ilich Txaikovski, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Obertura.

0: Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que us proposa tot seguit de sentir les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió per a veu i orquestra que el 1962 van enregistrar Victòria dels Àngels i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigits per Rafael Friedrich de Burgos.

0: Hem sentit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge interpretades per la soprano Victòria dels Àngels i per l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, que l'acompanyava dirigida per Rafael Friedberg de Burgos en aquesta gravació del 1962.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: La música de Frédéric Chopin serà la protagonista durant els pròxims 15 minuts. Us proposem la fantasia per piano en fa menor, opus 49, que el pianista i compositor polonès va escriure l'any 1941 a París. L'intèrpret serà el pianista Alberto Reyes.

0: El pianista Alberto Reyes ha interpretat la fantasia per piano en fa menor, opus 49, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Amb l'audició d'una de les conegudes com a Sonates del Rosari de Heinrich Ignaz Franz von Viva, continuem la nostra programació avui. És la sonata L'Anunciació, una sonata que Lise Pierlo interpreta des del violí amb l'acompanyament del conjunt Le Veilleur de Nuit.

0: Aquesta sonata és del recull de sonates per a violí i continu Sonates del Rosari, de Heinrich Ignaz Franz von Weber. La que sentíem, l'Anunciació, la interpretava la violinista Alice Piero al costat del conjunt Le Veilleur de Nuit.
1: Linkat. El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
3: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els Vels de l'Eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els Vels de l'Eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10 del vespre, a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb la sinfonia número 4 en re major de Franz Joseph Haydn, interpretada per l'Orquestra Cantilena, dirigida per Adrian Shepherd.

0: Sentíem l'orquestra cantilena dirigida per Adrian Schäfert interpretant la sinfonia número 4 en re major de Franz Joseph Haydn.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
0: Continuarem amb un dels himnes del compositor Robert White. Els Gabrieli Consort, dirigits per Paul McCreesh, ens ofereixen l'himne Christe qui lux est et dies.

0: Hem sentit l'himne Christe qui lux esset dies de Robert White, interpretat pel Gabrieli Consort, que dirigeix Paul McCrish.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir l'arabesca per a piano en do major, opus 18, del catàleg de Robert Schumann. Maurizio Pollini va gravar la versió que us oferim avui l'any 1987.

0: Aquesta era la versió de Maurizio Pollini de l'Arabesca per a piano en do major, opus 18, de Robert Schumann.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria, que ens interpreta el Collegium Vocale de Gant, dirigit per Philippe Herrewege.

0: El Col·lectium Vocale de Gant, dirigit per Philip Herrewege, ha interpretat aquesta antífona a sis veus, Salve Regina, de Tomàs Lluís de Victòria.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: L'autor polonès Krzysztof Penderecki i la seva música ens acompanyaran durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia. La sinfonieta número 2 per a clarinet i corda és l'obra que us oferim, interpretada per Artur Paczlewski, el clarinet, i l'Orquestra de Cambra Filarmònica de Varsòvia. Els dirigeix en aquesta versió Antoni Witt.

0: Aquesta era la sinfonieta número 2 per a clarinet i corda de Krzysztof Penderecki, una obra escrita el 1994. L'hem sentit en la interpretació que en feien el clarinetista Artur Paciewski i l'Orquestra de Cambra Filarmònica de Varsovia, dirigits per Antoni Witt.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir el villancet No soy yo, del cançoner d'Uppsala, d'autor anònim del segle XVI. Els intèrprets seran la soprano Claire Lefiletre, la mezzosoprano Isabelle Duruet i le poème harmonique que dirigeix Vincent Dumestre.

0: Un dels villancets del cançoner d'Uppsala del segle XVI, No soy yo, tal com l'han interpretat la soprano Claire Lefiletre, la mezzosoprano Isabelle Drouet i Le Poème Harmonique, dirigit per Vincent Domestre.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Compositor de la Setmana, aquest programa que Catalunya Música us ofereix cada dia en aquesta hora, amb els comentaris, el guió i la selecció musical d'aquest qui us parla i us saluda cordialment Xavier Chavarría. Aquesta setmana la volem dedicar a un gran compositor francès de tombants del segle XIX i XX, que mai abans havíem tractat en el nostre programa, si més no en les últimes temporades, i que té una producció deliciosa. Farem una passejada a vol d'ocell per la seva biografia, un compositor que va viure 79 anys, va morir el 1924, i que va néixer a Occitània, al sud de França. Per tant, ben apropet, té un cognom que és molt equiparable a molts cognoms catalans. Us hem donat prou pistes? Sabeu a qui ens referim? Gabriel Fauré.
0: El compositor de la setmana.
1: Gabriel Fauré, aquest gran compositor francès, serà el protagonista del compositor de la setmana en aquests 5 capítols que comencen avui mateix. Gabriel Fauré va néixer a Pamiers, al sud de França, el dia 12 de maig de 1845. Va morir a París 79 anys més tard, el 4 de novembre de 1924. Gabriel Fauré va compondre un munt de música per a piano, especialment també chanson francesa, és a dir, cançons per a veu i piano, música coral, obres delicioses i celebèrrimes famosíssimes com el seu Rèquiem, que evidentment també escoltarem en aquests 5 capítols del compositor de la setmana, i música també orquestral, realment molt bonica, molt remarcable, però amb un estil molt eclèctic. De fet, no s'alineava amb cap mena d'estil o de corrent vanguardista de la seva època. I és que Fauré anava a la seva i va fer petites joies que anirem escoltant al llarg d'aquesta setmana, com aquesta.

Estem sentint un fragment de la seva suite Dolly, aquesta suite originalment escrita per a piano, dedicada als fills d'una bona amiga seva, de fet d'un amant que va tenir, us ho explicarem perquè déu-n'hi-do, Foré, quina biografia que té, i segurament entendre

la i conèixer-la ens ajudarà a entendre molt millor la seva música. Doncs aquesta peça va ser originalment composta per a piano, juntament amb les altres tres d'aquesta suite d'Oli, però després ell mateix en va fer una orquestració, que és la versió que estem escoltant. D'Oli l'escoltarem en els últims capítols d'aquesta setmana, perquè ara ens volem dedicar als primers anys. Gabriel Fauré, que va néixer en el si d'una família humil, al sud de França, el seu pare era mestre, però de ben jovenet va començar a tocar l'harmònium a l'església ben al costat on treballava el seu pare, a l'església de la ciutat de Foix, ben a tocar dels Pirineus. Allà va rebre les primeres classes, fins que quan tenia 8 anyets, Durfour de Sauviac, un funcionari de l'Assemblea Nacional Francesa, que supervisava la feina del seu pare, va escoltar Fauré, el petit Fauré amb 8 anyets, com tocava, i li va aconsellar al seu pare que l'enviés a l'escola de música que Louis Niedermayer havia establert a la ciutat de París. S'ho va pensar molt perquè el nen era molt jovenet, però quan tenia 9 anys, Gabriel Fauré va ser enviat pels seus pares cap a París l'octubre de 1854 per estudiar a l'escola Niedermayer. Fauré va ser alumne d'aquesta escola durant 11 anys i en aquests anys va estar mantingut econòmicament per una beca que li va concedir el bisbe de la diòcesi de Pamiers. El règim de l'escola era molt auster, tenien unes habitacions molt senzilles, molt llòbregues fins i tot, el menjar era mediocre, però l'ensenyament musical era extraordinari. I aquesta escola, de fet, formava especialistes en música religiosa, mestres de capella, organistes i directors de cors que fossin prou competents com per poder anar arreu de França i arreu d'Europa. Bàsicament, música religiosa, música sacra. Fauré va rebre lliçons de diversos professors, va estudiar fins i tot harmonia, contrapunt, fuga, cant pla i, per descomptat, va aprendre a escriure per a cor i per a orgue. No obstant això, Fauré mai no va escriure gairebé cap obra per a orgue sol.

Estem sentint un tastet de l'obra que sentirem a continuació i que va ser una de les obres que van servir per la graduació a l'Ecole Niedermayer per part de Gabriel Fauré, el seu Cantic de Jean Racine. És una peça per a cor i orgue, originalment, amb versions per a piano i posteriorment també per a orquestra, que sentirem per començar el nostre programa. Sapigueu, però, que quan Niedermayer va morir el març de 1861, Fauré tenia 16 anys, va ser ni més ni menys que Camille Saint-Saëns qui va ocupar el seu lloc en el càrrec de director i com a professor de l'escola. El paper que Saint-Saëns va jugar en la formació de Gabriel Fauré va ser fonamental fins al punt que van ser amics la resta de la seva vida. Camille Saint-Saëns seguia amb molt d'entusiasme el progrés que feia el jove Gabriel Fauré, el va ajudar sempre que podia i va propiciar fins i tot que Fauré guanyés diversos premis de composició a l'escola. Un d'aquests premis el va obtenir gràcies a l'obra que estem sentint de fons i que ara us proposem escoltar sencera, aquest Cantic de Jean Racine, que és l'opus 11, el primer dels treballs de caràcter coral del seu repertori. Recordem que Gabriel Fauré va deixar l'escola Niedermayer el mes de juliol de 1865 amb el laureà en orgue, piano, harmonia i composició i amb un diploma com a mestre de capella. I l'obra que va cloure aquesta etapa a l'escola Niedermayer de Fauré és aquest Cantic de Jean Racine, l'opus 11, que sentirem a continuació, una obra del 1863. Fauré tenia 18 anys. La sentirem interpretada pel cor del Trinity College de Cambridge i per l'organista Richard Pearce. Hi ha alguns instruments que acompanyen aquesta versió, que pertanyen als London Musici, i dirigeix Richard Marlowe. Escoltem, doncs, una de les primeres obres que va compondre en plena joventut, a 18 anys, Gabriel Fauré. És el Cantic de Jean Racine.

0: El cor del Trinity College de Cambridge, amb l'organista Richard Pearse i dirigits per Richard Marlowe, ens han interpretat aquesta petita joia de Gabriel Fauré, que ha obert el nostre primer capítol i la setmana sencera que li dediquem aquí a Catalunya Música. El compositor de la setmana aquests dies és Gabriel Fauré. Era el Càntic de Jean Racine, aquesta peça per a cor i orgue, opus 11, l'obra que va servir a Gabriel Fauré per graduar-se a l'Ecole Niedermayer. Era el 1863 i ell tenia 18 anys.
1: El compositor de la setmana.
0: I just en sortir de l'Ecole Niedermayer va començar a treballar en diverses esglésies com a organista, com a mestre de capella, i no va tenir gaires bones relacions amb els capellans. De fet, cap al 1870,

80 i gràcies a la intercessió de Camille Saint-Saëns va ser ajudant d'organista a l'església de Notre-Dame de Clignancourt, que estava ubicada al nord de París. Allí va romandre uns pocs mesos perquè va esclatar la guerra

cançons més boniques de totes les que va compondre en aquests 80 anys de vida Gabriel Fauré. Après un rêve, una cançó absolutament deliciosa, molt, podríem dir, impressionista, que té un aire romàntic, també basada en textos de Roland Bussin, una obra que va compondre Fauré el 1870. Ell ja tenia 25 anys, però ja havia estat també la feina en aquestes esglésies com a mestre de capella i fins i tot la guerra. Escoltem aquest Après un rêve, després del somni, després d'un somni. És el número 1 de l'Opus 7, que és un recull de cançons que va compondre el 1870. La sentirem interpretada per la soprano Renée Fleming, acompanyada al piano per Janice Thibaudet.

0: Après en ref, després d'un somni, era el número 1, la cançó per a veu i piano número 1 de l'Opus 7, que és un recull de tres cançons al costat d'un himne i d'una barcarola que va compondre Gabriel Fauré el 1870 en plena joventut. 25 anys tenia, s'acabava la guerra contra Prússia, que França va perdre, per cert, i on Fauré va servir, va fer el servei militar i va estar al front de guerra també. Va tornar a Sa i Estalvi, per sort, i va poder compondre una petita joia com aquesta presa en ref, que hem sentit interpretada per René Fleming, soprano, i Janit Thibaudet, al piano, un enregistrament del segell Deca de l'any 2001.
1: El compositor de la setmana.
0: Després de la derrota de França per part de Prússia, hi va haver un conflicte i uns aldarulls realment molt bèsties a la ciutat de París entre el mes de març i el mes de maig de 1800.

1871 els va viure Gabriel Fauré. Això va ser durant la Comuna de París. Fauré va escapar-se a Rambouillet, on vivia un dels seus germans, i després va viatjar, es va exiliar, podríem dir, a Suïssa. Allà va ser professor de l'École Niedermayer, l'escola on ell s'havia format i que havia reubicat temporalment en aquest país, a Suïssa, les seves instal·lacions, la seva escola, per evitar la violència que s'havia desfermat a la ciutat de París. El primer alumne que va tenir Gabriel Fauré a l'escola Niedermayer va ser André Messager, que es va convertir en un amic per tota la vida i un col·laborador en diverses de les obres que anirem escoltant aquesta setmana. Quan Fauré va tornar a París, l'octubre de 1871, va ser nomenat mestre de cor a l'església de Saint-Sulpice sota la direcció del compositor i organista Charles-Marie Vidor. En l'exercici d'aquestes funcions, com a organista, com a mestre de capella assistent, Fauré va escriure diversos càntics i motets de caràcter religiós, la majoria dels quals no han sobreviscut perquè ell mateix els va destruir o senzillament es van perdre, però també va escriure aquesta cançó que sentirem a continuació, una cançó de caràcter profà, basada en una poesia de Victor Hugo i que es titula Les Djinns. Així és com es titula aquests petits personatges, una mena de fullets abocats per Victor Hugo en la seva literatura. És una peça per a cor i piano, és el seu opus 13, compost el 1875, per tant, Fauré tenia 30 anys acabats de fer. Escoltem Les Djinns, aquesta cançó per a cor i piano, interpretada pel Cor Monteverdi, amb la pianista Sabine Fateng i la direcció de John Elliot Gardiner.

0: Les Jeans, així es titula aquesta cançó per a cor i piano, l'Opus 13 de Gabriel Fauré, composta el 1875 en aquesta etapa en què Fauré va estar treballant a l'església de Saint-Sulpice de París. Ell escrivia molta música religiosa, però també va escriure algunes petites peces per a cor i piano, com en aquest cas basada en literatura de la bona. Víctor Hugo va proveir els textos d'aquesta cançó que ens ha interpretat el Cor Monteverdi, dirigit per John Elliot Gardiner, amb la acompanyament al piano per Savin Fateny.
1: El compositor de la setmana.
0: Gabriel Fauré és el gran protagonista d'aquesta setmana a Catalunya Música. El compositor de la setmana, Gabriel Fauré. Farem una mena d'ullada a la seva biografia, farem un viatge a vol d'ocell per tota la seva producció musical, des de les primeres composicions, acabem d'escoltar aquestes peces de joventut, i en el cinquè i últim capítol, el de divendres, sentirem l'última obra que va compondre. Atenció, un quartet de corda, l'únic que va compondre Gabriel Fauré. Li feia por aquesta forma, tot i que havia tingut alumnes, com Maurice Ravel, que durant el seu mestratge ja havien escrit quartets de corda. Fauré, però, no s'hi atrevia, tot i que havia fet trios, quintets en piano, diverses obres de cambra, però un quartet de corda li feia una mica de respecte. No obstant, just abans de morir, a 79 anys, va escriure el seu únic quartet de corda que escoltarem en el cinquè i últim capítol. Ara, però, seguim instal·lats en aquesta època de joventut on va compondre també algunes joies com aquesta.

Estem sentint la sonata per a violí piano número 1. La primera sonata és l'opus 13 de Gabriel Fauré, composta el 1876 i que està considerada per tots els seus estudiosos com la seva primera obra mestra. Fixeu-vos, el 1874, Fauré va marxar de Saint-Sulpice a l'església de la Madeleine de París com a suplent de l'organista principal, que era Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns s'havia d'absentar en diverses ocasions d'aquest càrrec, no podia tocar l'orgue sempre que ho tenia assignat perquè feia molts concerts i moltes gires, i el substituïa Gabriel Fauré. I va ser treballant a la Madeleine que va compondre aquesta sonata per a violí piano, que va tenir un moment culminant d'alguna manera. Fixeu-vos, el 1877 va ser un any especialment important i rellevant per a Fauré, tant a nivell personal com professional. El mes de gener es va interpretar aquesta sonata per a violí piano que estem sentint de fons en un concert a la Société Nationale i va tenir un enorme èxit. Això va marcar un punt decisiu, un punt d'inflexió en la seva trajectòria com a compositor. En aquell moment, fixeu-vos, tenia 32 anys. I això va coincidir, a més, amb la jubilació de Camille Saint-Saëns com a mestre de capella i organista a la Madeleine de París. El càrrec d'orgue el va ocupar Théodore Dubois, però el càrrec de director de cor i de director musical va ser per a Gabriel Fauré. Ara us proposem escoltar aquesta sonata per a violí i piano número 1 que va compondre Gabriel Fauré en aquesta època de joventut, tot i que ja tenia 31 anys quan la va escriure, però va sonar l'any següent i va ser el primer gran èxit de Fauré. És una sonata que dura uns 24 minuts aproximadament en 4 moviments: Allegro molto, Andante, Allegro vivo i Allegro quasi presto. I la versió és incomparable, realment gaire.

Gairebé insuperable. Isaac Pellman toca el violí i Emmanuel Ax el piano, un enregistrament del Segell Universal de l'any 2015. Sentim, doncs, aquesta primera obra mestra, segons tots els seus estudiosos, de Gabriel Fauré, la sonata per a violí piano número 1.

0: Doncs així s'acaba aquesta sonata per a violí piano número 1 que va compondre Gabriel Fauré a 31 anys, el 1876. Aquesta obra va ser interpretada en un concert a la Société Nationale de París i va tenir un èxit esclatant que va permetre Fauré adquirir un prestigi i un reconeixement que fins aleshores encara no havia tingut. Ell treballava com a mestre de capella i director de cor a la Madeleine de París, havia substituït a Camille Saint-Saëns, però no tenia un gran reconeixement com a compositor i aquesta va ser la primera obra que va ser escoltada per l'elit musical de la capital francesa en aquells anys finals del segle XIX. Sonata per a violí piano, número 1, amb quatre moviments, allegro molto, andante, allegro vivo i allegro quasi presto, i que ens han interpretat Emmanuel Ax al piano i Isaac Pellman al violí.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol del compositor de la setmana que estem dedicant a Gabriel Fauré. Farem un viatge per la seva producció musical des dels anys de joventut fins a les últimes obres, les obres que va compondre just abans de morir. Farem una passejada a vol d'ocell per tota la seva biografia al llarg d'aquests 5 capítols que han començat avui escoltant la música de joventut. Demà més, demà començarem a escoltar obres orquestrals. Us convidem a ser-hi a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya. Catalunya Música. Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical, agraeix la vostra atenció i la vostra confiança. Que acabeu de passar un molt bon dia i fins demà. A reveure.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Linkat. El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat.
1: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a les 10 del vespre,

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: Explica l'arquitecte i enginyer romà Vitruvi que en certa ocasió el rei Aro II de Siracusa va oferir una gran quantitat d'or a un orfebre perquè li fes una corona. Quan la corona va estar acabada, el rei, desconfiat, va sospitar que l'orfebre no havia emprat tot l'or a la corona i se n'havia quedat una part. Preocupat, el rei va plantejar el problema a Arquimedes, qui havia de determinar si l'orfebre havia estafat el seu monarca. Per fer-ho, necessitava calcular la massa i el volum de la corona, un problema que semblava inofensiu si no fos pel fet que el rei prohibia a Arquimedes malmetre la corona de cap manera. Havent, doncs, quedat descartada l'opció de fondre la corona per determinar-ne la composició, el problema esdevenia certament complicat. Un dia, mentre Arquimedes prenia un bany, va notar que l'aigua de la banyera es desplaçava quan ell s'introduïa. Per tant, si introduïa un volum dins de l'aigua i mesurava l'altura a la qual arribava aquesta, podria determinar el volum de la corona i, com a conseqüència, la seva densitat. Arquimedes es va posar tan content en descobrir aquest fet que va sortir de la banyera i, despullat, va córrer pels carrers de la ciutat, proclamant als quatre vents que ho havia aconseguit amb una sola paraula: eureka! Quan va arribar a Palau, Arquimedes va submergir la mateixa quantitat d'or pur que el rei havia lliurat a l'orfebre i va mesurar l'altura de l'aigua. Després va fer el mateix amb la corona i, a l'observar que l'altura era menor, va poder concloure que, tal com sospitava el rei, l'havien estafat.

Arquimedes va ser un gran matemàtic, físic, enginyer i astrònom que va viure a Siracusa, Itàlia, al segle III abans de Crist. Hi ha molt poques dades veraces sobre la seva vida, però en canvi se saben moltes històries i anècdotes. Una de les certeses que tenim és que va estudiar a Alexandria, el centre cultural més important d'aquell temps, on es dedicava exclusivament a investigar. Tal era la seva dedicació a la recerca que fins i tot es rumorejava que evitava banyar-se per no perdre temps. Però, com hem vist, la banyera va tenir un rol certament important per Arquimedes en el descobriment del principi que porta el seu nom i que li va permetre calcular la densitat de la corona daurada. Aquest il·lustre matemàtic també va ser conegut pels seus treballs sobre la quadratura del cercle, el càlcul d'àrees i volums de figures, anticipant-se al descobriment del càlcul integral, i és el primer a formalitzar matemàticament el principi de la palanca, immortalitzat amb la seva cèlebre frase «Doneu-me un punt de suport i mouré el món». Però el descobriment que ens ocupa avui són les investigacions pioneres d'Arquimedes per aproximar el nombre pi. Ens tornem a trobar a la cinta de Mòbius per explicar-vos com es poden connectar la música i les matemàtiques a partir del nombre pi. Avui hem començat amb la famosa història de la corona daurada d'Arquimedes, perquè el convidat d'avui també ha sigut coronat en els darrers anys com un dels reis de la improvisació al nostre país. Sabeu a qui em refereixo? Doncs us en dono una pista.

0: Efectivament, aquest no pot ser cap altre que el pianista, improvisador i pedagog Carles Marigó Sarrión. Moltes gràcies per venir avui a la cinta de Mòbius, Carles.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'estem presentant amb una de les melodies de Fanny Mendelssohn i, de fet, és una gravació en directe al Palau de la Música Catalana. Per què has triat aquesta música?
1: Bàsicament, o sigui, quan em vas demanar, Laura, quines peces podríem utilitzar, no?, per iniciar el programa, és que és una peça que és la millor peça per escoltar al matí. O sigui, és una de les músiques que més boniques del matí, té tota la idea de la música de Bach darrere, amagada dins la música de Bach i la relació amb la família Mendelssohn. A part, és una peça que no és gaire coneguda i que animo a tota la gent que l'estigui escoltant, i si hi ha algun músic per allà, que la rebusqueu, que és una de les melodies, de les 6 melodies que té Fanny Mendelssohn, i és increïble, és una música per escoltar ara, no?, al matí.
0: Mm-hmm. Molt bé. Tu tens una formació clàssica, però també t'has desenvolupat professionalment en molts estils diferents, com ara el jazz, el funky, la música tradicional catalana, a part de la clàssica i l'experimental. I a més has participat en projectes de teatre i dansa. D'on sorgeixen totes aquestes inquietuds?
1: En el fons, jo, no sé, tinc la sensació que totes aquestes inquietuds formen part del mateix, no?, que és el que necessitem nosaltres treure cap a fora. Diguem-ne, sempre m'he considerat una persona que necessita més... O sigui, necessita trobar l'equilibri entre el que va aprenent i el que va explicant. I com que la meva manera d'explicar-ho és a través de les tecles, llavors he buscat a través de les tecles i del piano, del clave i del que sigui, tot un seguit de recursos i llenguatges que aconsegueixin explicar una mica el que vull explicar. I per això he necessitat, doncs, diferents estils, estic buscant, rebuscant, per trobar, doncs, els colors de cadascun d'aquests llocs i aquests racons que al final ens serveixen per fer un abstracte del que és l'home i la vida, no?, que al final és una mica el que estem fent aquí els artistes.
0: La teva sòlida trajectòria i inqüestionable creativitat ha estat reconeguda amb el Premi de la Crítica Castafiori de la revista Núvol l'any 2020, però a més tu has sigut músic creador resident a La Pedrera, l'Atlàntida de Vic i als Amos Entrum for Alt Music Hall a Alemanya. Per tu quin rol tenen la faceta de la interpretació, la improvisació i la composició? Perquè crec que estan en un diàleg constant.
1: Sí, en el meu cas estan com sempre convisquent, no? Des de que sóc petit. Recordo com que les estones d'estudiar el Czerny, no?, que estudiàvem, i tu sabràs de què parlo.
0: I tant.
1: No? Doncs aquestes estones, i estudiar les petites invencions, els preludis, o l'Anna Magdalena del Bach, o el que fos, ho combinava sempre en moments literalment em queia la bava, perquè estava com creant, com inventant. Jo recordo que el Xavi Dotres, el meu professor de piano al principi que tenia, que és el qui m'ha marcat més des de l'inici, doncs, em deixava aquests espais de llibertat a l'aula, inclús. O sigui, des que jo tenia 8, 7, 8 anys, quan vam començar, em deixava com aquests espais per crear les meves cosetes, em portava alguns concerts jam sessions i em feia tocar. I clar, és gràcies a aquest tipus de persones, gràcies al Xavi, que ara puc

0: T'acabem de sentir improvisar una voleria en el projecte Love in Syria. Ens podries presentar breument aquest projecte?
1: Sí. Doncs el projecte Love in Syria va néixer de l'amor de l'Ahmad i la Sil, dos grans amics, amics que m'estimo en l'ànima, que en realitat els vaig conèixer com a professor seu. Vull dir, va ser l'Ahmad, quan van arribar aquí a Barcelona, i es van apuntar al Conservatori del Liceu i els tenia els dos d'alumnes. I allà va néixer com un amor. Ells són uns músics increïbles. I amb ells, doncs, ells van... Evident...

evidentment, per una situació de guerra molt trista, molt forta, que hi va haver a Síria, van desenvolupar aquest projecte que es diu Love in Syria, amb el lema de que la música soni més fort que les armes, i va ser un projecte

0: Cajón allà és de Síria, vull dir que els percussionistes eren sirians, hi havia com una barreja de gèneres i en el mateix concert anàvem barrejant. Si el podeu buscar, crec que està tot al YouTube, si podeu buscar-lo, perquè és un concert espectacular. Doncs i la Sil canta increïble, l'heu de buscar.
1: El compartirem amb els nostres oients, al nostre perfil de Twitter, @cintamovis/cm. Crec que ha quedat bastant clar amb aquest exemple que ets tot un geni de la improvisació. I no posis aquesta cara, i no parlo per parlar, perquè tu ets professor d'improvisació a l'ESMUC i al Conservatori Superior del Liceu. Sí que m'agradaria demanar-te un petit favor avui. Jo t'he preparat una melodia, després t'explicaré quin és l'origen d'aquesta melodia, i crec que seria molt interessant pels nostres oients, segur que aprendrem moltes coses, de si pots improvisar amb diferents estils musicals sobre aquesta melodia, i ens vas explicant també com les estructures i en quines coses penses. Què et sembla?
0: Molt bé. Bueno, primer, per treure tota la pressió, si em permets, o sigui, la paraula geni està sobrevalorada. El geni no existeix. El geni és un concepte del segle XIX i no existeix el geni. Només existeix el treball, el talent, l'esforç i moltes altres coses. Vull dir que a vegades el geni, a mi, per exemple, personalment, la paraula geni sempre m'ha frenat. Perquè sempre he sentit que mai era, o sigui, que no arribava al lloc on realment voldria. I he hagut de treballar molt mentalment per realment dir, a veure, tu treballa, segueix el teu camí, fes el que a tu t'agrada i ja està. Perquè la paraula geni l'únic que fa és a una gent enlluernar-la i és com un referent, això està molt bé, però jo crec que hi ha altra gent que ens ofusca, perquè no podem arribar al lloc on ens agradaria. Bueno, ara ja ho hem superat, això, diguem-ne. Però recordo tota aquesta etapa de dir, vull dir, més com a músics clàssics, jo crec que tu, o sigui, és el mateix, estem davant de la música de Bach, com jo em posaré a inventar música? Bueno, és el que farem ara una mica, no? Però és que aquesta és la barrera que havia de superar. Jo vull inventar música i ara la Laura m'ha proposat aquí una melodia, la puc tocar ja?
1: I tant, i tant.
0: I sonarà, no? Bueno, jo us la toco perquè sentiu la melodia que m'ha enviat. Què fa?

0: Sí? En piano tot sona bé, en realitat. Eh? Ara estava pensant que així ja sonava com un Harry Potter, no? Ai, com si fos una pel·lícula de Harry Potter, tenia com una màgia. Però clar, el repte aquí és com, davant de la pressió del geni de Bach, no? Aquesta persona que és l'única que ha fet el gran descobriment, això és el nostre cànon, és l'inici de tota la música, com el considerem, doncs ha de venir aquí el tonto del Carles a intentar fer una música barroca. Vull dir, doncs va d'això, no? Llavors la idea és que la improvisació és una eina per expressar, no?, el que tenim a dins. O sigui, no és... El que faré ara no ha de ser una peça que podria haver fet Bach, perquè Bach feia el mateix. Bach s'asseia i improvisaria, igual que ho feia Schubert, igual que ho feia tots. Llavors la idea és ells... alguns d'ells devien tenir la pressió del geni, però suposo normalment per coetanis, que això sí que crec que és molt sa, perquè t'admiralles en gent que hi ha activa i viva ara, no? I llavors tu creixes amb això. Però enlluernar-se amb una cosa del passat és enlluernar-se amb el teu propi somni, i això, o sigui, no, és fals. Bueno, dit això, la melodia, bueno, la passo al clave, vale?
1: Sí. Intueixo que ara improvisaràs en l'estil del barroc, no?
0: Sí. Això era un preludi. Llavors, a veure, faré... la melodia l'aniré posant com a dalt, no? I el que faré serà una espècie de preludi sense mesura. O sigui, el primer que he fet és canviar el so. El so ja no sona com un piano, sona com una espècie de clavicèmbal. De fet, acoplat, no? I la idea és que només amb el so ja ens transporta cap a aquest terreny. Això és la primera idea. L'altra és que les textures que s'utilitzen al clavicèmbal tenen com algo de guitarrístiques, com... no? Aquests desplaçaments dels acords i aquesta polifonia que està implícita en l'harmonia és una mica el que defineix l'estil.

0: i aquesta nota la poso jo. Perquè m'has acabat amb un fa sostingut i te l'acabo aquí.
1: Tota una explicació, després ho entendràs.
0: Ho sé, m'imagino. I després diràs, pues això és la melodia que ha fet servir aquest geni de la música i traurà un Scriabin que fa això i serà com, bueno... Bueno, és una mica aquesta idea, veieu, no? Aquest desplaçament d'acords, la llibertat... He pensat més com en un preludi, més que de... Bueno, de Bach podria ser, però com una mera de preludi en el qual Bach escriuria només els acords i que...

0: l'intèrpret faci l'harmonització com vulgui, no? Com els parodis sense mesura de Louis Couperin, etc.
1: I ara, bueno, com ho transformaries en un estil romàntic, aquesta melodia?
0: Ah, bueno, pel romàntic, clar, he de posar el piano. Perquè al romanticisme hi ha dos instruments que eren els reis. Com tu, has dit que jo sóc el rei de la... No sóc rei de res. Que quedi clar. És que, clar, la penya aquí escoltarà el programa i dirà, i aquest rei de què? A mi no m'han coronat ni m'han fet res. El rei instrument del segle XIX, bàsicament, entre d'altres, però també va ser el piano, i ho sabem, perquè hi ha una pila de repertori. Llavors, el so del piano, només el so del piano, i el piano amb tota la seva extensió, que pot fer això... Llavors ja dius, ah, vale, romàntic, no? Perquè si faig això... Pues se'n va cap un estil com entre mig, no? Entre clàssic o podria ser un petit Schubert o el que fos. Però te'n vas al romanticisme amb tota la seva extensió i això és el que farem ara, no? Pues agafo la mateixa melodia. Vale, ho provem, som-hi.

0: Seré la introducció per començar. Bueno, això ja no és de la melodia de la Laura. No, però veus, aquesta peça que m'has enviat funciona molt bé com a petits interludis per llavors començar la peça. Uh-huh. És com he vist, sí? No sé si reconeixeu la diferència entre un estil i l'altre, una mica.
1: Sí.
0: Sí, no? Sí, sí. Se sent per al tipus d'utilització del registre de tot l'instrument, els arpegis aquests més animals, no? Aquests trèmolos... Aquestes històries, no?, que se'ns en van cap al segle XIX.
1: Exacte. I amb l'estil impressionista, què faries, Carles?
0: Bueno, ja, a l'estil impressionista, en realitat, el llenguatge es pot fer una llista de per què sona així, no? I una de les raons... Bueno, és un tipus una característica que tenen tots els compositors de l'impressionisme, sigui quin sigui, vale? Llavors, si faig aquesta, segurament direu, ah, és impressionisme. Tot i que cada autor té la seva característica. Però una molt bonica, i que a més l'agafen molt en la música del jazz, la música modal i tot plegat, és fer com acords en paral·lel. Què vol dir? Jo faig aquest acord... La melodia era aquesta, no?
1: Sí.
0: Llavors, si jo agafo aquest acord i faig així... Estic col·locant les mans en la mateixa posició tot el rato i l'únic que faig és harmonitzar i llavors dius, ah, que maco, no? Dic, sí, no? Però jo vull fer...

0: podria seguir, eh? O ens ho podríem portar un altre estil, però jo crec que aquest, saps, que sembla com una lluna, no?, que baixa del cel i tot això. Aquestes imatges, aquestes idees.
1: A mi em sembla fascinant com ets capaç d'agafar la mateixa melodia i donar-li un caràcter tan diferent, no?
0: Si et digués jo el que em sembla fascinant a tu, que puguis muntar aquest programa increïble sobre mates, vull dir, tot el que coneixes a mi em sembla increïble. En realitat, al final el que faig aquí és entendre com funciona la música, que és, a mi m'encanta, o sigui, sóc un fan de l'anàlisi, sóc un fan d'entendre com funcionen les coses, m'encanten els trencaclosques, és com, m'agrada molt això, el d'entendre com està fet per dins, no? Llavors, doncs el que fem a la música és això. Tu, a més, a això em dedico, diguem-ne, com a profe, com a pianista, també, a entendre com està feta les coses. I, clar, això em dona com un aproximament a la música que m'encanta. O sigui, el gaudi meu d'escoltar la música cada any és més gran, i això m'encanta, no?
1: I cada estil també suposo que t'aporta, doncs, nous coneixements, no?
0: Sí, clar.
1: Com és el cas del flamenc. Què faries amb el flamenc?
0: Clar, en el flamenc el primer és el ritme, no? Necessitaria aquí que vingués el David Domínguez d'acompanyar-me una mica, o l'Anna Colom, que sé que va venir i cantaríem junts, però... Primer és... El que fa el flamenc és una cosa curiosa, va, ho explico, eh?
1: Sí, sí, tant, segon, i tant, eh? Bueno, i tant, i tant.
0: El flamenc va lligat de la mà de la guitarra. Llavors, quan els pianistes s'apropen al flamenc, hi ha dos tipus de pianistes, en general, eh? Però podeu busqueu Dorantes, o tenim una pianista per aquí que es diu Melody Grimard, també busqueu-la.
1: Sí, que també l'hem punxat en aquest programa.
0: L'heu punxat. Sí. Bueno, hi ha molta gent molt bonica, i cadascú busca el seu camí perquè el piano, o bé, s'assembli al màxim a la guitarra, saps?

amb aquest tipus de repiqueos, o bé que s'assembli una altra cosa, que vagi més en el món del jazz o la música, no sé, cadascú busca el seu camí, no? Jo faig el que puc, perquè el flamenc per mi és una cosa nova que he anat aprenent, però en realitat és una cosa que parlàvem amb l'Anna l'altre dia, amb l'Anna Colom, que és que per mi és una cosa nova, em sento forani, però sento com si fos meva des del primer dia que vaig dir, pues perquè l'escolto de sempre, eh? Però el dia que vaig dir, vaig aprendre a tocar això, em vaig comprar el cajón, he après a tocar el cajón, i dius, però clar, és que és com si fos meva, perquè vulguis o no, la sents. A les pel·lícules, a les sèries, a tot arreu apareix el flamenc o la música folklòrica o el que sigui, apareix, no? I és com forma part de tu. Llavors, una característica és que va lligat de la mà de la guitarra, i la guitarra, les cordes a l'aire, com sabeu, són aquestes, no? Llavors, com era això? Aquestes. Llavors, quan ells fan el mi major, per exemple, que és un dels modes flamencs, sona aquest acord. I quan fan el segon grau, diguem-ne, el que fa com de contrapès aquest, l'únic que fan és pujar la mà i posar l'acord de fa, i si estiguéssim al cau, cantant al voltant d'una foguera, posarem la sageta del dit índex i faríem aquest acord, fa. Però com que som una mica vagos, quan tu fas el fa deixant les cordes a l'aire són les cordes que tu no les toques, les de la guitarra. Deixes aquestes dues a l'aire, i quan fas el fa i deixes a l'aire això, llavors dius, ah, mira, el Beníz. Bueno, no, és que és la guitarra. I això és molt bàsic, però és com, crec que és una cosa com fàcil de reconèixer, no? Que ve molt de com està fet l'instrument. Llavors, en el piano, quan aprenem flamenc, doncs igual el primer que fas... Però si, en comptes de canviar de notes aquí, et quedes...

té això, no? Bueno, doncs ho intentem. Llavors el que faré és posar-li un ritme millor aquí. Intentaré... Bueno, a veure com... Recordeu que la melodia feia...

0: Aquesta és la idea. No sé si s'ha sentit gaire, eh? Però t'ho juro que per dins era el meu esquema, no? Quan feia aquests colors. És que és difícil de reconèixer aquesta melodia.
1: Ho és,
0: però t'ho juro que hi era, eh? Veus? I passo al major.
1: Ara fins i tot em sap greu demanar-te que canviem d'estil.
0: Clar.
1: Però sento curiositat per veure com improvisaries sobre aquesta melodia en l'estil minimalista.
0: Ah, clar, bueno, clar, tant, a mi m'encanta posar moltes notetes, eh? I l'estil minimalista és com el contrari d'això. És intentar anar a la cosa més sòbria, vale? Com de... Va, com de pel·lícula, no? A veure, clar, és que depèn del minimalista, no? Si fem glass o fem... Això és, aquesta melodia es podria fer molt fer a l'estil d'Arvo Pärt, segur, molt bé. Però mm-hmm. no ho faré. Ho faré a l'estil com de pel·lícula minimalista, no? Aquest estil. Vale, a veure. Comencem amb la... Vale. És... Bueno, és que la vaig recordant perquè en realitat és una melodia fàcil de... Però bueno, al final és més per nosaltres, músics, i diu...

0: i tornaré a començar. A les pel·lis fan això, no? Aquests cicles, llavors torna a començar. I llavors la música minimalista, per això els agrada tant a les pel·lícules. Perquè al principi l'escoltes, però a la que l'has sentit dues vegades ja no t'interessa tant i et fixes en la imatge. Per això funciona tant a les pel·lícules.
1: És com un acompanyament. I és més un suport a l'audiovisual.
0: I és un bon suport, és dels millors, clar. La música, quan es fan pel·lícules més èpiques, no? De guerra, espai, tot això, posen l'orquestra simfònica, aquest post-romanticisme, anat de la olla i tot plegat. Clar, això és que la imatge t'està dient què passa. Ai, perdó, el so t'està dient què passa tota l'estona, no? I passa aquestes coses i tot el rato et crida l'atenció. En canvi, altres tipus de pel·lícules no necessiten això.
1: Com el cas de les pel·lícules de Clint Eastwood, que ell és molt devot a la música jazz i sempre sí. les introdueix a les seves pel·lícules. I tu has tocat molt de jazz, també.
0: Sí, he fet jazz. Bueno, què vols, que faci alguna cosa amb
1: sí,
0: el jazz?
1: Sí, i tant.
0: Bueno, no sé, exactament ara no sé com farem, però posarem...

0: Déu-n'hi-do.
1: Aquesta passa ràpid, eh? És que la volia fer més marxosa i, clar, sí, l'he fet dues vegades sencera al cicle. Suposo que els músics sí que esteu reconeixent, sí, com passa per aquí la, sí, melodia. Sí.
0: Bueno, i després d'aquest concert tan fantàstic que ens estàs fent en directe a Catalunya Música, hi ha alguna cosa més que vulguis afegir? Vols improvisar ara en un estil més lliure?
1: Clar, és que pensa que quan improviso en l'estil d'algú, al final estic posant-me un vestit d'algú i el faig servir, no? Que això també ajuda a mi. Però sí, a mi em vindré de gust ara com compartir, fer una, o sigui, el meu rotllo, una impro amb aquesta petita melodia, que segurament sortiran elements del que ha passat, però poder-la fer una mica més...
0: Sense estar tan condicionat per l'estil.
1: Sense estar condicionat a un estil, no? Podem fer, clar, tota la llibertat, perquè al final tot va de què vols dir, no?

0: Quina meravella, Carles. Explica'ns una mica què t'ha passat per aquest cap mentre tocaves.
1: És que a mi és el que més m'agrada, eh? Vull dir, ara és una mica hedonista, però m'encanta jugar. O sigui, és del que més m'agrada, els jocs. I diguem-ne que la meva obsessió durant tota la meva etapa d'educació, que es continua, és com aconseguir que el que et sona al cap soni a les tecles.
0: I això és molt difícil.
1: Ja, i a poc a poc ho estic aconseguint. Hi ha tot un treball, eh? Vull dir, sí. I tinc 34 anys, vull dir, el que em queda. Però, vull dir, però vaig educant més i més cada dia, i més, perquè al final és com allò, la música aquesta que tenim, quan tu tanques els ulls, no? Com fer que això que et ve ara pugui sonar? És una obsessió que jo tenia des de sempre, i no ho aconseguia. I ara a poc a poc ho faig. Llavors, quan aconsegueixo fer això, doncs és com, buah, és clar, és com una connexió total amb el moment, i m'encanta. Si a la gent li agrada, jo em fa molt feliç, perquè al final és com el que em surt. Tot i que segurament han passat coses, que després m'ho escoltaré, però segur que han passat coses que semblen al flamenc, altres que no.

0: no sé què, hi havia una mica de tot, no? Però he intentat, no sé per què m'ha vingut de gust crear aquesta bola de so, no?, que anava creixent i que agafava el motiu i ens portava cap a, cap a altres universos i tot. Sí, sí.
1: Què t'ha semblat la melodia? T'ha costat improvisar-hi? T'ha sigut senzill en algun estil? Quins pensaments t'ha suggerit?
0: Sí, no ho sé. O sigui, no és senzilla perquè les melodies... És a dir, si me n'hagués anat cap a un estil atonal o un estil de... no només atonal o politonal o el que sigui, la melodia quadraria molt bé. O inclús en el romanticisme passava. Perquè ja això és el principi i en el segon compàs hi ha això que talla amb això, que és el tercer compàs, i l'altre talla. Llavors, tota la melodia és molt bonica, però cada compàs sembla tenir el seu propi color, no? I llavors, la manera de relligar-ho tot, no?, amb la intenció d'intentar fer que sonés barroc o romàntic o el que hem fet, ha sigut més complex que no si la melodia fos això. Això per una banda. A més, la melodia, això és una cosa interessant per l'oient, perquè les melodies, perquè tu les reconeguis, han de tenir un ritme. De fet, el que reconeixem d'això és el ritme.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí.
0: No les notes, perquè llavors, quan sona això, tu dius, ah, és el motiu, no?, la idea. Llavors és el ritme el que és l'essència del so, el que nosaltres recordem. Això són tota la tradició europea, és com el ritme el que uneix, el que fa de unidor de totes les frases. I clar, aquesta melodia no en tenia de ritme, és només negres. Llavors, per un estil minimalista o l'impressionisme, per exemple, crec que ha quadrat superbé.
1: Sí, però el ritme el podies modificar,
0: clar,
1: eh?
0: Ho he fet,
1: sí,
0: ho he intentat.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Em refereix... No. Ai, ara ho estic cagant. Igual la melodia aquesta és d'un compositor superfamós o l'has creat tu. Bueno, ara m'ho explicaràs.
1: Ai.
0: Jo no sé res d'això. Sí, m'ha agradat la melodia i jo tenia la llibertat per canviar el ritme. Llavors, el que he fet per als que escoltessin és canviava el ritme i així era molt més fàcil per mi improvisar que si no la Laura, si m'hagués donat ja el ritme donat, sempre estaria lligat a tots els estils. En canvi, el ser un esquema d'un ritme homorítmic, tota la mateixa velocitat i pulsació, doncs m'era més fàcil per adaptar.
1: Dóna més llibertat.
0: Dóna molt més llibertat. Però l'oient ho sent menys, això és el que volia dir.
1: Això és veritat, sí.
0: Però no passa res, perquè
1: no.
0: Us ho heu passat bé, no?
1: Ho has fet molt bé,
0: va,
1: Carles. T'has recordat algun compositor o tens alguna idea d'on l'he pogut treure?
0: Sí, és que no sé per què em recorda Escriabi, no sé per què, però suposo que no és. Saps alguna cosa d'aquestes? Però no...
1: Doncs has estat improvisant sobre el nombre Pi tota l'estona.
0: El compositor Pi, el senyor Pi o la senyora Pi,
1: no? El nombre, el nombre.
0: Ah, què dius?
1: Perquè avui dediquem el capítol al nombre Pi, llavors el que he fet, tu saps que el nombre Pi té infinites xifres decimals, però jo el que he fet és seleccionar 15 de les primeres xifres.
0: Uau.
1: I ho he traslladat a una melodia. Per això la melodia tenia 15 notes.
0: Uau.
1: La manera més senzilla seria agafar cada nombre, el nombre Pi, i relacionar-lo, associar-lo amb una nota. El que passa que això té un inconvenient, i és que nosaltres, quan expressem els nombres en base 10, només tenim 10 xifres, del 0 al 9,
0: clar,
1: per poder expressar un nombre, no? I els nombres que són més grans de 9, aleshores el que fem és combinar aquestes xifres.
0: Clar.
1: Per tant, només tenia 10 possibilitats com a nombres, però en canvi l'escala cromàtica té 12 notes.
0: Clar.
1: Llavors el que he fet és reexpressar el nombre Pi, que recordo que és 3,14, 159, 265, 358, 979, i després el que he fet és expressar-lo en base 12. Perquè en base 12 tinc els 10 nombres del 0 al 9 i després les lletres A i B. I d'aquesta manera el nombre queda com 3,18, 48, 09, 49, 3, B, 9, 1, 8, 6. I d'aquí, com que ja tinc aquesta conversió...
0: El 3, tercer semitó, primer... El 0 és el do, no?
1: Exacte. I llavors cada nota ja es pot fer, ja es pot convertir de manera directa amb l'escala cromàtica.
0: Increïble. M'encanta.
2: La cinta de Möbius. Catalunya Música.
1: Després del gran privilegi que ha suposat que el pianista Carles Marigó ens fes tot una masterclass d'improvisació sobre una melodia basada en el nombre Pi, seguim descobrint amb més detall en què consisteix aquest nombre. Avui hem començat parlant d'Arquimedes, que de fet Arquimedes, un dels treballs més extensos que va fer va ser amb el nombre Pi, que va determinar que era una constant, va ser el primer que va aconseguir demostrar-ho, en certa manera, perquè el va acotar superiorment i inferiorment, i estem parlant del segle III abans de Crist.
0: Wow.
1: No tenia ni ordinadors ni cap de les eines matemàtiques avançades que podem tenir avui en dia, i de fet només va cometre un error absolut del 0,004%.
0: Wow.
1: És veritat que el nombre pi sí que és present anteriorment, per exemple, el paper de Rin de l'Antic Egipte hi apareix, però Arquimedes és la primera persona que aconsegueix donar-ne una aproximació força bona. A més, hem de tenir en compte doncs, que el nombre pi el trobem, per exemple, en el cercle, no? És el que ens relaciona el perímetre del cercle amb el diàmetre, i tu també tens experiència amb les circumferències, no sé si n'ets conscient del tot o no, especialment amb les circumferències tridimensionals, que són les esferes. Et sona per on vaig o no?
0: Jo crec que sí.
1: I en què consisteix aquest projecte? Es diu Bombolla Segura. Explica'ns una mica... Sí.
0: Bombolla Segura és el primer projecte que hem fet amb la companyia, amb la CIA RAU, que és amb el Jaume Sangrà. Hem creat un projecte gràcies a la Fundació Carulla, que ens va donar com la primera ajuda per desenvolupar el projecte.
1: Que és la beca SOS Cultura.
0: Sí, aquesta, que va venir del... Bueno, tot el que ens va passar l'any 2020, no sé si ho recordeu, suposo que ja no, espero que no. Doncs tot allò que va passar, entre d'altres, no només va ser Carulla, molta gent va decidir doncs, ajudar a la creació. Llavors vam crear amb el Jaume Sangrà i la companyia RAU, vam crear Bombolla Segura. Parla sobre la història de dues persones i com aquestes persones s'interrelacionen durant el confinament.
1: Nosaltres n'hem recuperat un fragment que ara sentirem, però també, com que es tracta d'un espectacle que té un component visual molt important, també el compartirem amb els nostres oients al perfil de Twitter @cintamobius/cm.

0: Aquest era un fragment del teu projecte Bombolla Segura, que he esmentat abans, que estava relacionat amb el nombre pi, perquè una bombolla no deixa de ser una esfera i el nombre pi condiciona la superfície i el volum d'una esfera. Però a casa nostra, uns segles abans de que vosaltres dos féssiu aquest projecte, hi va haver dos matemàtics o dos intel·lectuals que també van fer les seves contribucions a la investigació del nombre pi. La primera va ser al segle XII, el matemàtic català d'origen hebreu Abraham Bar Iya, també conegut com a Saba Sorda, perquè va col·laborar molt amb els sarraïns, va aconseguir millorar en un dígit l'aproximació d'Arquimedes. És veritat que 10 segles abans Ptolemeu va aconseguir fer el mateix, però ell ho fa des d'una altra metodologia i, per tant, és important esmentar-ho. I després, al segle XIII, Ramon Llull, en el seu llibre La quadratura i triangulatura del cercle, també suggereix dues propietats que són fonamentals del nombre pi. La primera és que és un nombre irracional, que vol dir que té infinites xifres decimals, i la segona és que no és construïble. Que no és construïble vol dir que és impossible que si jo ara et donés un full de paper, dibuixessis un quadrat amb la mateixa àrea que un cercle, només utilitzant el regle i el compàs.
1: Wow.
0: I això sembla, al principi, sembla que sigui una cosa una mica absurda, no? Perquè si pots dibuixar un cercle, per què no pots dibuixar un quadrat que compleixi aquesta propietat? Però és així. I és el famós problema de la quadratura del cercle, que he esmentat al principi que Arquimedes va investigar i, de fet, Arquimedes va ser un dels que va contribuir més a l'estudi d'aquest problema.
1: Pues és antiintuïtiu, això, no? Total.
0: Exactament.
1: Que tu fas un cercle i el converteixes en un quadrat i no té la mateixa àrea.
0: No té la mateixa àrea.
1: Al·lucino.
0: Curiós, eh?
1: Però...
0: no ho podríem estar hores, Carles, ja, parlant d'això. L'altra propietat que t'he esmentat és que el nombre pi és un nombre irracional que té infinites xifres. I la gran, el gran misteri d'això és que aquestes xifres mai es repeteixen. O sigui, si tu vas calculant xifres, no trobaràs mai patrons de 444, per exemple, o 1, 2, 3, 4. No? I això ha fascinat a moltíssima gent, especialment els matemàtics, com ja pots imaginar. I hi ha concursos de gent que es dedica a recitar de memòria xifres decimals del nombre pi. I perquè et facis una idea de la magnitud del tema, em sembla que encara no t'ho imagines, el rècord Guinness actual de recitar de memòria xifres del nombre pi el manté el xinès Xiao Lu, que l'any 2005 va aconseguir recitar 67.890 xifres del nombre pi en 24 hores i 4 minuts. Que espero que fes algun descans.
1: Però en sèrio, diu?
0: Sí.
1: I qui estava, o sigui, hi havia un tribunal amb un paper?
0: El tribunal del rècord Guinness, que es dedica a anar a cronometrar i veure si el rècord que estàs fent és cert o no.
1: Increïble.

0: Et sembla increïble, però aquest ets tu interpretant un dels moments musicals, el número 4, el Presto, de Rachmaninoff, que també té moltíssimes notes. Si ens poséssim a comptar-les, segurament també sortirien uns quants milers. I també els pianistes estem acostumats a tocar de memòria, oi que sí?
1: Sí, sí. Això, és que abans estava pensant això, no? Aquests concursos,
0: sí,
1: és el mateix que els concursos de piano.
0: Exactament.
1: És que nosaltres memoritzem una quantitat d'elements.
0: Exactament. I aquest raonament que acabes de fer tu és el mateix que va fer el músic David McDonald, perquè ell va arribar a la conclusió que podia memoritzar les xifres decimals del nombre pi a partir d'una melodia, no?
1: Wow.
0: I això té molta lògica a nivell cognitiu, perquè el cervell memoritza molt millor quan li dotes un significat a la informació, wow, que estàs memoritzant. I si et sembla bé, ara podríem sentir la versió que ell ha fet. Ell no ha fet com jo, que ha reescrit el nombre pi en base 12, l'ha deixat en base 10, per tant ha utilitzat els nombres del 0 al 9 i ha utilitzat l'escala la menor harmònica.
1: Ah,
0: i a partir d'aquí ha fet una composició que ara sentirem.
1: Que bé.

0: Aquesta és la música que ha escrit el David McDonald per poder memoritzar fins a 120 xifres del nombre pi. Què t'ha semblat?
1: Increïble. Em sembla increïble, perquè realment és amb música sembla tot lògic, no?
0: Sí.
1: Sembla com que tot sentit, és com que el teu cervell ho engloba dins d'aquest llenguatge que hem anat aprenent, que és la música, i li dona un sentit. Clar, suposo que per tu els números deu ser el mateix. Tu deus poder memoritzar xifres que jo no podria, perquè tu deus tenir com...
0: A partir dels patrons.
1: A partir de patrons o caràcters preestablerts, clar.
0: Per això el nombre pi és tan fascinant, no?, pels matemàtics. Per als matemàtics la principal afició i obsessió que tenen és trobar patrons, no? Les matemàtiques, de fet, és trobar patrons en la natura, en la ciència, en qualsevol aspecte. Per això el nombre pi cada any se celebra. De fet, té una data que és el 14 de març, que ve del 3,14 inicial. I, a més, hi ha una data encara més especial que passa cada segle, que és l'any 15, que són les següents xifres del nombre pi. I, a més, aquesta celebració es produeix, comença a les 9 hores, 26 minuts i 53 segons del matí. D'aquesta manera, els matemàtics representen amb aquesta celebració les 10 primeres xifres del nombre pi. L'última vegada que va ser especial va ser el 14 de març del 2015. La següent ens haurem d'esperar fins al 14 de març del 2115. No sé si tu i jo ho veurem, però bueno, és important saber-ho, que aquell dia tenim una cita amb el nombre pi.
1: És important saber que l'hem viscut, perquè jo, igual algú va néixer l'any 16 i tota la vida matemàtica, a veure, vull arribar, i no arriba. En canvi, tu i jo, això check ja, de la bucket list, ja ho hem fet.
0: Totalment.
2: La cinta de Medius. A Catalunya Música.
0: Carles, durant la primera part del capítol d'avui ens has fet una demostració fantàstica de com improvisar sobre el nombre pi a partir d'una melodia que jo t'he proporcionat. Sí que ara m'agradaria explicar-te com es pot calcular el nombre pi sense necessitat de fer molts càlculs. Ara mateix jo t'he donat una circumferència que no deixa de ser una tapa d'un pot d'olives. Després t'he donat una corda vermella i un regle i unes tisores. El primer que em demanaré és que em mesuris el diàmetre d'aquesta tapa.
1: Vale.
0: I per fer-ho has d'agafar el regle, situar-lo a sobre...
1: I a ull total, no? Perquè...
0: Sí.
1: Bueno.
0: Arrodoneix, eh? No cal que sigui precís del tot. Perquè, de fet, quan calculem el nombre pi, com que és un nombre infinit, vull dir, sempre serà una aproximació.
1: 10 amb 4. Potser m'ho apuntaré, perquè...
0: Apunta't tu. 10 amb 4 és el diàmetre d'aquesta circumferència i ara la següent cosa que has de fer és agafar la corda i anar recorrent el perímetre d'aquesta circumferència. I això per què ho fem? Doncs perquè el perímetre d'una circumferència es calcula a partir de multiplicar el diàmetre d'aquesta pel nombre pi. Per tant, si volem calcular el nombre pi a partir d'aquesta metodologia, el que hem de fer és dividir el perímetre pel diàmetre. Ara mateix el Carles, amb molta traça, està recorrent tot el perímetre de la circumferència. Ja ho has aconseguit. I ara aquí has marcat quin és el punt on la corda torna a l'origen.
1: Clar, és que ho has d'explicar tot, no? És que estem a la ràdio.
0: Exacte.
1: I la Laura decideix fer coses visuals.
0: Bueno. Ara ho has de mesurar amb el regle, per tal de veure quina
1: Bisturí.
0: És la mida del perímetre. Exacte. T'ho estàs passant molt bé, ja ho veig.
1: M'encanta. Ai, no arriba el regle. Potser la Laura no ha calculat bé el número. 30 i pocs. Bueno, ara ho mesuro. A veure, mira, farem una cosa, vale? Si et sembla.
0: Sí, tant.
1: Bueno, no sé com fer-ho. Bueno. Clar, no sé com fer-ho, estimada, perquè... Bueno, a veure. És que el regle... O sigui, és
0: no,
1: més de 30.
0: No, sí, si ja has mesurat la
1: clar,
0: primera
1: 30,
0: part, només has de medir la part que et queda. No!
1: I els oients no ho veieu, però... M'estan gravant amb el vídeo.
0: Ho veuran al Twitter, perquè s'ho penjarem al Twitter, no et preocupis. Recordo el perfil de Twitter, que és @cintamobius.cm. Ara queda un trosset molt petitet. Ja sabem que és més de 30, segur.
1: Yes.
0: I quan és la resta?
1: Mira,
0: Carles?
1: Perfecte. Clar, hi ha 4. 34. I com que feia 10, ja va per allà, no?
0: Ja t'ha sortit. T'ha sortit una aproximació una mica grossa, però
1: una mica
0: és
1: grossa.
0: Una aproximació del nombre pi. Que es vegi d'on sorgeix el nombre pi.
1: I com ho va fer
0: Arquímedes
1: per arribar a tanta precisió? Que era molt gran, la circumferència.
0: No, ell el que feia és que traçava una circumferència i llavors anava dibuixant polígons a dins diferents tipus de polígons, de 4, de 6, de 8, etcètera, etcètera, etcètera. Crec que l'últim que va calcular era de 90 i pico costats.
3: Wow.
0: I a partir d'aquí anava medint el perímetre del polígon, wow, perquè no tenia cap manera clar, de medir clar, el cercle. Doncs anem a recordar el valor exacte del nombre pi amb una peça que ha fet el músic Mark Grizzard, en el qual ha utilitzat les xifres del nombre pi tant per la melodia com per la lletra. Three point one four.

0: Què t'ha semblat aquesta cançó de Marc Grisart?
1: Increïble. És que és el que et ve al cap, no? Que una cosa matemàtica que aparentment és tan freda, em puguis crear una... em puguis fer art, és increïble, em sembla.
0: Exactament. I tu avui ens ho has demostrat amb les teves improvisacions, també.
1: Sí, pots fer música, clar. Al final, és que està tot connectat, no?
0: Doncs anem a veure quina música associes tu amb el nombre pi.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música, amb Laura Ferrer Rozada.
0: Doncs després d'aquest programa tan intens, sento molta curiositat per saber quina música relaciones tu amb el nombre pi.
1: Mira, sincerament, que això no ho estic improvisant ara, diguem-ne. He tingut tota una setmana per pensar-hi. I la qüestió és, quan jo penso en el nombre pi, el que visualitzo és l'infinit. És el fet de que és un nombre que no pot acabar mai. És que vaig estar rebuscant també informació i vaig trobar això del rècord que has explicat, que sí, em va fascinar. Vaig pensar, com pot ser que la humanitat seguim com lluitant contra unes barreres d'un número que aparentment és absurd, però seguim buscant com els límits del teu propi cervell? I tota la història que has explicat del nombre pi, no? De com ja la fan servir, però després Arquímedes li posa els números, després van trobant, després Llull defineix, etcètera, etcètera, com la història d'aquest nombre, que ja aparentment existia, sempre ha estat allà, i com el nombre en si pot representar un abstracte d'una idea, que és això, el càlcul d'una circunferència, o el càlcul d'esferes, o cons, o el que sigui, però alhora, i ara es pregunta la Laura, i com ho relacionarà amb el Magraner, amb la peça que us vull posar? La qüestió és que he pensat, ostres, que és que realment crec que el nombre pi és com un abstracte absolut del que és la persona, l'home, la dona, intentant crear. És com, sempre és, la música té un sentit tan abstracte que és infinita. No pots arribar a acabar-la d'escriure, o sigui, mai ningú arribarà a escriure l'últim número del número pi com ningú acabarà d'escriure la nota definitiva. Tinc la sensació com si el primer número, no, el 3, la xifra entera aquesta, fos com l'inici, però llavors vas descobrint que, després del 3 és com a 1, i després hi ha un 4, i vas descobrint camins, i no saps qui va descobrir el número 3, perquè segur que és el que passa. Tu tens algú que va escriure ja unes quantes, però qui va descobrir el primer nombre, que segur que ja ho feien servir per alguns contextos, no ho saps. Doncs amb la música em passa el mateix. Llavors he decidit posar una obra que connecta com amb dos segles, que és d'un estimat amic, que és del Joan Magraner, i una peça que és la Fantasia Stuc número 3. Sincerament, podria haver posat qualsevol peça d'algun compositor que m'estimo d'ara, actual, perquè la idea que volia representar amb aquesta peça no és que la peça estigui relacionada al número pi, sinó que el fet que aquesta persona segueixi buscant, i a més aquesta peça és important perquè està buscant a partir d'una fantasia de Bach. És a dir, que hi ha una mica la idea d'agafar una cosa que ja existia i estirar-la encara més de la corda. És com si Bach hagués descobert les primeres 6.000 xifres i Magraner vol descobrir les següents 6.000 a partir del mateix nombre. És una mica aquesta idea.
0: Doncs acabem el capítol de la cinta de Mobius d'avui amb la peça Fantasia Stuc número 3 del compositor Joan Magraner. I a tu, Carles, t'agraeixo moltíssim que has vingut avui i que ens hagi ofert aquest concert tan fantàstic, i espero que l'Ombra Pi a partir d'ara segueixi present en les teves improvisacions.
1: Sí. Potser em comprar una samarreta amb el número pi i així ja començaré a caminar per aquest camí.
0: Ara t'escolto.
1: Moltes gràcies, Laura, moltes gràcies.
0: Ara t'escolto. I a tots vosaltres us convido a compartir el nostre perfil de Twitter @cintamobius/CM aquelles obres musicals que us recordin aquest nombre tan especial. Us hem acompanyat en Pau Blas i el control tècnic, la Sofia Cabanes a la producció i les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. I us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. No us ho perdeu.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana i sentir el recital que hi va fer el pianista anglès Christian Blackshaw l'octubre del 2025. És un pianista que ha gravat en diverses ocasions Mozart, una de les celebrades va ser la integral de les sonates del compositor de Salzburg que Blackshaw va fer i va gravar al Wigmore Hall de Londres. Doncs el concert d'avui començarà amb Mozart, amb la sonata per a piano número 14, una de les dues que va escriure en tonalitat menor. Després sentirem la fantasia en do major, opus 17, de Robert Schumann, i finalment el concert s'acabarà amb l'esplèndida, l'extensa sonata per a piano número 21, en si bemoll major, el Deutsch 960, de Franz Schubert, l'última de les sonates per a piano del compositor vienès. Per tant, un repertori fantàstic a partir d'ara a Catalunya Música i des d'aquesta gravació de l'emissora que comença amb aquesta sonata, la número 14, que Mozart va escriure quan ja s'havia establert a Viena. Després d'haver viscut a Salzburg i d'haver treballat per l'arquebisbe Coloredo, Mozart se'n va anar a viure a Viena l'any 1781. Doncs aquesta sonata és de 3 anys després, de l'any 1784, és en do menor, és el Köchel 457, i aquesta és la versió que en fa Christian Blackshaw.

El concert d'avui, el recital de Christian Blackshaw al Palau de la Música Catalana l'octubre del 2025, ha començat amb aquesta sonata per a piano número 14 en do menor, el Köchel 457 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra escrita l'any 1784, quan Mozart ja feia 3 anys que s'havia establert a Viena, on hi va treballar com a músic independent. Aquesta sonata per a piano número 14 és la segona i última que Mozart va compondre en tonalitat menor, en aquest cas la tonalitat de do menor. I així és com hem començat aquest concert d'avui, que ara continua amb música escrita uns quants anys després, l'any 1836, música que Robert Schumann va dedicar a Franz Liszt. Ara sentirem la fantasia, en aquest cas en do major, opus 17 del compositor alemany, una obra lliure formalment com una mena de poema musical, una obra plena de contrastos subtils que ara interpreta Christian Blackshaw. Ho fa des d'aquesta gravació de Catalunya Música, que continua amb la fantasia en do menor, opus 17 de Robert Schumann.

Aquesta era la fantasia en do major opus 17 de Robert Schumann, música composta l'any 1836 i que Schumann va dedicar a Franz Liszt, una obra que hem sentit interpretada pel pianista anglès Christian Blackshaw, que l'octubre del 2025 va actuar al Palau de la Música Catalana dins del cicle Palau Piano. Catalunya Música va assistir a aquest concert i us l'oferim avui. Ha començat amb la 14a sonata de Wolfgang Amadeus Mozart, en do menor, ha continuat amb aquesta fantasia de Schumann i ara se'n va cap a l'última de les sonates de Franz Schubert, música que interpretarà aquest pianista anglès Christian Blackshaw, format tant al Royal Northern College de Manchester com a la Royal Academy de Londres. És el primer pianista britànic que se'n va anar a fer estudis a Sant Petersburg i és un músic que més tard va ser alumne a Londres de Clifford Curzon, que havia sigut deixeble d'Arthur Schnabel, de Wanda Landowska i de Nadia Boulanger. Doncs Blackshaw ara el sentirem interpretant una de les grandíssimes obres del repertori per a piano, gairebé 3/4 d'hora de música, que Schubert va compondre just 2 mesos abans de morir. És la 21a sonata en si bemoll major, una obra intro

introspectiva, plena d'emoció que costa de contenir en molts moments. En aquesta sonata sembla que el temps hi quedi suspès i Black Shaw en fa una lectura gairebé meditativa. La sentim. Christian Black Shaw interpreta la sonata Deutsch 960 de Franz Schubert.

Aquesta era la meravellosa última sonata per a piano de Franz Schubert, la sonata número 21 en si bemoll major Deutsch 960, música que va compondre just 2 mesos abans de morir l'any 1828. Una obra fantàstica que ha interpretat el pianista anglès Christian Blackshaw. D'aquesta manera, havia d'acabar la seva actuació al Palau de la Música Catalana l'octubre del 2025 dins del marc del cicle Palau Piano. Hem sentit Blackshaw durant tot aquest concert, un home que durant la seva carrera tant ha fet recitals en solitari com actuacions com a solista sota la direcció de Simon Rattle o de Herbert Blomstedt o de Neeme Järvi, entre molts altres. Blackshaw l'any 2019 va ser nomenat membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la música i avui l'hem sentit des de la gravació de l'emissora d'aquest recital que va fer a Barcelona. Ha començat amb Mozart, ha continuat amb Schumann i s'havia d'acabar amb Schubert i va continuar una estona més després dels aplaudiments amb aquest impromptu número 3 en sol bemoll major, l'opus 90 o Deutsch 899 de Franz Schubert, que ara hi interpreta fora de programa Christian Blackshaw.

0: Aquesta és l'obra fora de programa que va interpretar el pianista Christian Blackshaw al Palau de la Música Catalana. Era l'impromptu número 3 en sol bemoll major, opus 90, o Deutsch 899, de Franz Schubert. L'ha interpretat després que el concert s'hagués d'acabar amb la sonata per a piano número 21 en si bemoll major, la Deutsch 960 de Schubert, l'última de les seues sonates, aquella sonata meravellosa que avui hem tingut ocasió de sentir en versió d'aquest pianista anglès refinat que va fer recital a Barcelona dins del cicle Palau Piano. Va començar el seu concert amb un compositor que coneix bé, Wolfgang Amadeus Mozart. L'ha enregistrat en diferents ocasions i al Palau de la Música en va interpretar la sonata per a piano número 14 en do menor, Köchel 457. Després hem sentit Robert Schumann i la fantasia en do major, opus 17, i finalment l'última de les sonates de Franz Schubert. Aquest era el programa de Christian Blackshaw a Barcelona, el que us hem ofert avui des de la gravació que en va fer Catalunya Música, un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, només 2 minuts de música de Ludwig van Beethoven en anglès. Sentirem una de les seues cançons irlandeses, la que porta per títol English Bulls. Canta la soprano Anne Murray, entre altres, amb Graham Johnson al piano.

Era una de les cançons irlandeses de Ludwig van Beethoven, English Bulls, en la veu de la soprano Anne Murray. L'hem sentit, entre altres, amb Graham Johnson al piano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Música. Linkat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sabies que el saxofonista i compositor John Coltrane va dir: "Quan descobreixes les possibilitats de la música, la vols fer servir en benefici dels altres."
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Això és el Set de Sons i sempre parlem de com la música ens pot ajudar a ser més feliços, a estar més sans, a sentir-nos compresos o estimats, a formar part d'una comunitat o a potenciar la nostra autoestima, entre altres beneficis. Avui ens fixarem concretament en el valor pedagògic del fet de tocar en grup a través de l'experiència d'una jazz band de nois i noies força singular. Ho és per molts motius, però sobretot perquè uneix nois i noies de dues poblacions veïnes en un mateix projecte. Es tracta de la jazz band Navàs Súria. En parlarem amb el seu director i fundador, el músic i pedagog Jordi Pujols. Al repertori d'avui i a les seccions didàctiques també tindrem molt de jazz. Entre d'altres, descobrirem per què Strange Fruit es va convertir en una de les cançons de denúncia més colpidores del segle XX i sabrem com va canviar la vida de Miles Davis quan va sentir tocar en directe Charlie Parker. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Hi ha cançons que, en paraules senzilles, amaguen petites lliçons de vida. Look for the Silver Lining ens recorda que fins i tot darrere dels núvols més foscos hi pot haver un bri de llum. La cançó ens convida a no perdre el somriure quan les coses es compliquen i a buscar sempre aquell costat positiu que ens permet continuar endavant. La sentirem per començar el programa d'avui en la veu i la trompeta delicada de Chet Baker.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Tot i que cantar i tocar un instrument en solitari també aporta molts moments de gaudi, la música va néixer per ser compartida i per facilitar-nos la comunicació més enllà de les paraules. Tocar en grup és un repte, però també una font de beneficis. En el camp de la pedagogia fa temps que ho tenen clar i per això moltes escoles i conservatoris potencien els grups i les formacions entre els seus alumnes. Així va néixer l'any 2012 el projecte del que us volem parlar avui. Era un combo de jazz, però aviat va passar a ser molt més. Es tracta de la jazz band Navàs Súria. Avui tenim a l'estudi el seu director, en Jordi Pujols. Jordi, benvingut a Set de Sons.
2: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: La jazz band Navàs Súria és singular per moltes coses, les anirem descobrint al llarg de l'entrevista, però d'entrada, una de les primeres coses que sorprèn és que sigui una banda formada per nois i noies de dues poblacions diferents, en aquest cas Navàs i Súria. Com ha anat això? Com ho feu, per exemple, pels assajos? Ha de ser una mica complicat.
2: Sí, de fet, són dues poblacions veïnes que fan frontera, però la comunicació tampoc és tan bona.

0: diguéssim, perquè hi ha una carretera així de muntanya. Però això va anar perquè en principi teníem el combo aquest de Navàs, que es va fer gran, va començar a ser una petita jazz band, i llavors jo en aquell moment doncs, vaig començar a fer una substitució de professor d'acordió a l'Escola Municipal de Música de Súria. La seva directora, la Sílvia Vinader, va veure el projecte, va dir, home, podríem fer aquest projecte també a Súria, perquè i llavors ens vam adonar que en realitat era molt més pràctic ajuntar forces i fer una sola jazz band més potent que no pas fer dues jazz bands o fer dos classes d'aquest tipus.
1: Clar, els nois i noies no estan a la mateixa escola de música, com ho feu?
0: Bé, aquesta és una de les complicacions que jo crec que n'hem fet virtut. La dificultat més gran és que no podem assajar ben bé per seccions, perquè igual tens mitja secció de saxos a Navàs i mitja secció de saxos a Súria, i el que fem és que els dilluns assajem a Navàs els de Navàs, els divendres assajem a Súria els de Súria, i llavors hem creat una web interna on hi ha tot el material possible, des de les partitures, partitures adaptades, àudios a diferents velocitats, àudios dels passatges difícils, vídeos de professorat tocant els passatges difícils, fins i tot vídeos d'alumnes i exalumnes que s'han ofert per ajudar en el projecte. I el que fem és que un cop cada 5 setmanes aproximadament fem un assaig conjunt o a Navàs o a Súria.
1: I llavors ho poseu tot en comú.
0: I llavors ho posem tot en comú, fins i tot en algunes ocasions especials doncs, tenim professors de reforç i treballem per seccions complertes, ara sí. I bàsicament és així.
1: Déu-n'hi-do, és un projecte que m'imagino que amb els anys, això es va crear el 2012, ha anat creixent, primer va ser Navàs, després es va unir Súria, doncs has anat trobant la manera de fer-ho funcionar, no? I canviant fins i tot algunes coses.
0: Sí, aquest era el gran repte. I ara també ja estem fent un petit pas, ja hem fet alguna prova pilot perquè també ho sigui de les famílies, és a dir que ja comencem a fer música amb família.
1: Però això què vol dir?
0: Això vol dir que fem algunes classes de com estudiar a casa i com poder treballar a certa distància, perquè també tenim algun alumne que no pot venir per diferents raons, perquè no està en el nucli urbà o perquè li coincideixen altres coses i que directament només ve a assajar l'assaig general. També tenim algun cas d'aquests. O sigui que és el projecte. Un dels secrets que jo crec del projecte perquè funcioni és que és molt flexible. Per exemple, totes les veus estan doblades pràcticament, amb la qual si algun dia no pot venir algú, tampoc passa res, perquè tots tenim bàsquets, futbols, mil activitats, no? I és molt difícil tenir una orquestra de 30 persones que et pogués venir sempre tothom. Tot i que últimament he de dir que ve molt tothom, eh?
1: Això deu ser per la motivació. Després en parlarem, de la motivació, perquè és molt important. M'imagino que aquest web per famílies doncs, és una mica donar eines als pares perquè puguin acompanyar els alumnes, no?, per poder estudiar a casa.
0: Correcte. Seria això, i a més, amb l'afegit que el que estem intentant és que hi hagi un horari d'estudi, realment. O sigui, que hi hagi una rutina, o una disciplina, si vols dir-li així, en què cada dia, a tal hora, tal persona estudia. Si té dificultats, també les pot consultar, i a més, o sigui, està planificat perquè els nanos puguin ser cada vegada més autònoms, si pot ser amb el suport de la família, que és la gran clau aquesta.
1: Això fa, aquesta flexibilitat que tu deies abans del projecte, fa que sigui molt equitatiu. Us adapteu una mica a cada alumne i això fa que, per exemple, si un alumne no pot venir, no passa res, pot continuar dins la jazz band.
0: Correcte. Moltes vegades passa, no?, que coincideixen altres activitats familiars, d'extraescolars, del que sigui. I, a més, hi ha un altre factor molt important, que és que ara actualment ja estan entrant nens de 8 anys. Fins fa poc començàvem els 12, però ara ja estem començant a introduir els nanos a partir dels 8 anys, fins 18-19. I una de les claus també és que els més grans ajuden els més petits a entrar a l'orquestra progressivament. Primer amb una cançó, poquet a poquet, igual d'aquell tema. Fan 3-4 frases, però ja se senten part del projecte i de l'orquestra, i entren en una orquestra sempre que està sonant relativament potent.
1: Això porta molts beneficis, eh? El fet, per exemple, d'aquest punt intergeneracional, entre cometes, no?, de nens de 8 anys amb companys que en tenen 17, potser, i que uns ajuden els altres i potser fins i tot s'hi emmirallen, no? Això fa que el projecte prengui molta volada, no?, que motivi molt els alumnes.
0: Sí, sí, sí, de fet, jo crec que és una de les claus, una de les potes d'aquest projecte, precisament és l'ajuda aquesta intergeneracional, diguéssim. De fet, ara ja

0: Fins i tot tenim una jazz band d'exalumnes que s'han ajuntat per tenir la jazz band d'adults. Ja tenim una jazz band d'adults.
1: O sigui, m'imagino que devien ser alumnes que ja s'havien fet massa grans per estar a la jazz band i van decidir que volien continuar tocant.
0: Sí, bueno, han passat diverses coses. Una d'elles és que als pobles ens passa això, que hi ha un moment, en els 18, sobretot, que la gent se'n va a la universitat, 18, 19, 20, passen 4 o 5 anys i la gent torna al poble i llavors diu, i allò? I just ara s'ha donat, suposo que era l'any que s'havia de produir aquest fet. Ha passat en abast de moment, perquè portem més anys. Suposo que en uns quants anys també passarà a Súria i seguirem ajuntant forces.

0: Déu-n'hi-do, quanta gent motivada a tocar en grup, a participar de la música, gràcies a un projecte que va néixer precisament amb una combo, no? Un combo de jazz en una escola de música. Com és que vau apostar, doncs, per aquest format?
1: El 2009 ens vam plantejar, perquè fins aleshores l'escola de música de Navàs era bastant clàssica, feia música clàssica o una mica música mida en funció del que demanava l'alumne, i a partir de llavors ens vam plantejar fer assignatures del jazz i de la música moderna i vam crear uns combos, i un d'ells el 2012 va començar a despuntar perquè teníem una base rítmica que funcionava molt bé, que justament és la base rítmica actual de la jazz band d'adults, i s'hi van incorporar en aquell moment un saxo i una trompeta, després dos saxos i dos trompetes, i progressivament van anar creixent fins al 2018, que és quan ens vam ja ajuntar amb Súria, però entremig també va aparèixer l'Emilio. Bueno,
0: sí, sí, ara parlarem de l'Emilio Soya, que això també és important. Però explica'm això, va unir-se a Súria i ara precisament és una jazz band una miqueta més grossa que una jazz band, no? Teniu, per exemple, doncs, 5 bateries...
1: Sí, de fet, el que volem és que sigui el màxim d'inclusiva possible, això és molt important, i que tothom tingui el nivell que tingui, fins a un cert nivell, clar, però tenint un mínim nivell ja hi pugui participar, perquè ens hem adonat que com a eina és molt útil, perquè de seguida creixen molt. Normalment els alumnes, quan entren a la jazz band, de seguida van molt més ràpids en el seu aprenentatge normal de l'instrument. Això, clar, musicalment a vegades ens va una mica en contra, perquè, clar, si tens dues trompetes u, o dos saltos u, que s'estan doblant, sempre genera certs problemes d'afinació, és més dificultós, i a vegades va en detriment de la qualitat, potser, musical. Però no ens importa gens, és a dir, que no passa res. Òbviament, necessitem un mínim de qualitat per poder-ho gaudir, però com que ja el tenim, si això perjudica una miqueta, aquesta qualitat musical, doncs no passa res.
0: Ara deies que els alumnes, quan entren a la jazz band, comencen a créixer molt, no? O sigui, musicalment. Què fa que entrar a la jazz band provoqui això?
1: Jo crec que són molts factors. Hi ha bastants factors. Un d'ells és la motivació. La motivació és clau, perquè si tu fas una cosa que t'agrada i et motiva, automàticament comences a estudiar més. Si comences a estudiar més, toques millor i tu passes millor, i com que tu passes millor, encara estudies més, i és el peix que es mossega la cua, i si és al revés, també és al revés, això, eh? Llavors, passa que també té un punt de responsabilitat de que estàs tocant en un grup, i allò que potser quan estàs tocant sol et fa una mica de mandra i no estudies perquè, home, és igual, ja anarem al profe i ja m'ho explicarà ell. Clar, en un grup no pot ser, perquè igual tens tota la teva secció esperant que no et surt un passatge, no?
0: Clar.
1: Però, bàsicament, també és la motivació d'això, de poder tocar amb músics professionals, veure com ho fan ells. I un punt clau és que treballem des d'un punt de vista molt auditiu. És a dir, que sí que hi ha partitures, sí que llegim, òbviament sí que tots els nanos fan llenguatge, però no és el punt de partida. Aquesta és una eina que ens va ajudant a mesura que anem creixent. Però el punt de partida, els que tenen 8 anys, alguns d'ells han començat pràcticament sense saber llegir res, simplement. La majoria dels nanos tenen molt bona oïda, això és una cosa que he descobert en el projecte, i us diria que el 90% tenen molta facilitat, i quan s'hi connecten a través de l'oïda, doncs a poc a poc ja anem descobrint la resta de coses, però no ens preocupa això d'entrada.
0: És a dir, primer és l'oïda, després deu ser el cantar, i després deu ser l'imitar, no?
1: Sí, manera. De fet, el que els hi faig fer bàsicament és això. Primer escoltar, i per això hi ha tants àudios i de tantes menes. El fet d'escoltar també ajuda molt, que ho senten tot, és a dir, perquè a vegades t'has d'estudiar la teva part de trompeta, però de fons estàs sentint tota l'orquestra.

0: Vas dependre de la dificultat tècnica de l'instrument. Els trompetistes, per exemple, és qüestió de minuts, perquè amb els pistons, a vegades, potser no saben ni quina nota toquen, però la van buscant i l'acaben tocant. És increïble, però sí.
1: És que la música ja és a dins, no? I després només he de trobar la manera de fer-la sortir.
0: Exacte. El que intento és que no sigui molt intel·lectual al principi, d'entendre què passa, de quin compàs és, saber portar totes aquestes coses, o fins i tot saber llegir les notes. Uh-huh. Això és una eina, que el llenguatge és una eina molt potent que ens ajuda després, quan ja en sabem més. Però d'inici, no em preocupa gens ni mica.
1: D'alguna manera és com aprendre a parlar.
0: Sí. Sí, de fet jo ho he pensat moltes vegades, com vam aprendre català, per exemple, no? Uh-huh. Clar, si neixes a Rússia, difícilment parlaràs català. Doncs és exactament el mateix, és un llenguatge. Llavors, en aquest llenguatge, després aprenem altres coses, no? Igual que amb la llengua.
1: Segurament fer-ho així, d'aquesta manera més intuïtiva, més natural, també és una font de motivació, no? Perquè un infant segurament connectarà molt més ràpid amb l'audició que no pas amb una partitura, no?
0: Sí, sí, claríssimament. I lo increïble és que acaben llegint i no saps vegades ben bé com ho han fet, no? Ja està llegint, ja està.
1: Ha passat, no?
0: Sí, jo vaig passar molts anys, això sí que és fent de professor de llenguatge, i jo va un dia que em vaig donar compte que els meus alumnes, això era abans de les Jasmine, vaig adonar compte que els meus alumnes no sabien, o sigui, que quan anaven a classe d'instrument no feien servir el que havien après a llenguatge. I llavors això em va fer reflexionar moltíssim, perquè pensava, però si saps tot allò i ara ho necessites...
1: Com és que no ho fa servir?
0: Com és que no ho fa servir? I realment...
1: No havien connectat les dues coses.
0: No havien connectat les dues coses, tan senzill com això.
1: I això, el motiu, el vas descobrir? Què de dir?
0: Doncs que ho vivien com dues coses que no tenien res a veure una amb l'altra, bàsicament. I ara, des de que vaig descobrir això, quan faig classes de llenguatge, me n'asseguro que
1: connectin.
0: He de parlar amb els professors i dir, cuidado, que avui hem treballat això, aneu en compte, perquè toca, o sigui, hem fet la negra en punt corxera, per tant, busqueu un repertori que surti això.
1: Durant l'entrevista anem sentint de fons com sona de bé la jazz band Navas Surya. I ara, precisament, ens aturarem un moment per gaudir d'una de les composicions que va crear Emilio Solla per aquest grup de joves. Es tracta de Rhythm Changed.

era Rhythm Change It, una de les composicions que formen part del disc Aprenentat Jazz, de la jazz band Navas Súria. Continuem tot seguit la conversa amb el seu director, Jordi Pujols.

0: Una altra de les potes importants del projecte de la Jazz Band és doncs, aquesta col·laboració amb músics professionals. I en aquest cas hi ha un músic professional i internacional molt reconegut que doncs, ha sigut des de fa força anys ja una de les persones que més ha col·laborat amb la Jazz Band, no? Que és l'Emilio Solla. Com va anar que col·laboressis amb una de les persones, o sigui, amb una de les figures del jazz actual més conegudes? Com va anar això?
1: Doncs molt simple. Quan vam començar a tenir aquesta pre-Jazz Band, diguem-ne uh-huh. així, se m'han plantejat molts dubtes, igual que ara, encara en tinc molts, eh? I un d'ells era com adaptar partitures i si calia adaptar o no calia adaptar i com ho podíem enfocar. I bueno, vaig pensar molta gent i se'm va passar pel cap un exprofessor meu, que uh-huh. és l'Emilio Solla, que va ser professor meu de piano, d'arranjaments, composició, i aleshores ell ja estava a Nova York, ja havia estat nominat als Grammy, jo sabia que estava ja al top, diguéssim, i que probablement no tindria temps per una cosa així, però li vaig escriure un mail. Li vaig escriure un mail i li vaig enviar un arranjament que havíem fet en aquell moment, a veure què n'opinava i si podia donar un cop de mà, simplement li demanava una petita orientació contestant al mail. I va passar una mica el que esperava que passaria, que és que no va contestar uh-huh. immediatament. Uh-huh. I cap d'un, no sé dir-te ara ben bé, però un parell de mesos o així, vaig rebre el correu dient, bueno, que m'havia corregit l'arranjament amb tota una sèrie de consells anotats a mà i que si ell venia de gira per Europa, que m'avisaria perquè potser podíem tocar junts amb el projecte. I a partir d'aquí vam fer alguns concerts, després vam fer això gran, però això només va passar quan encara només érem Navàs.
0: Yeah.
1: Després ja es va afegir Súria i res, vam aconseguir que tocar amb ell, amb

0: diverses ocasions, fins que hi va haver un moment que em va dir: i per què no fem un disc junts? I vam fer un disc d'aprenentatge, sí.
1: Que hi ha peces, de fet, de l'Emilio Sollà.
0: Sí, vam gravar un tema seu i va ser aquí va ser una gran escola. Aquí és on vam descobrir moltíssimes coses, perquè vam fer molts assajos amb ell, perquè vam veure com es treballa en aquest nivell i vam aconseguir una cosa que crec que és força difícil, enllaçar aquests dos mons, un món tan d'èlit, diguéssim, uh-huh, tan professional, tan d'alt nivell, amb un món bueno, que és el començament de tot, no? He de dir que l'Emilio és un gran pedagog, a part de ser un músic, és un pedagog bestial, uh-huh, i ell va ser capaç de baixar el nostre planeta, aterrar allà i posar-se al nostre nivell i ajudar-nos moltíssim, tant els alumnes com el professorat, que vam, jo crec que va ser un aprenentatge molt gran, per això el disc es diu Aprenentatges.
1: Quins beneficis va tenir després, quan ja es va acabar una mica la gravació d'aquest disc i va sorgir tot plegat, pels alumnes?
0: Bueno, l'experiència, la motivació, que jo crec que, com he dit abans, és bastant la clau. També t'he de dir que en un principi ells no eren conscients d'amb qui estaven treballant. Això va ser un avantatge, va ser un gran avantatge en aquell moment, perquè jo crec que ens haguéssim posat tots molt nerviosos, el més nerviós era jo. La resta jo crec que estaven força tranquils.
1: Ha vingut aquest senyor i està fent això, no?
0: Que diuen que és reconegut i tal, això diu el Jordi, que tampoc no sabem si fer-ne massa cas, no? I va anar molt bé. I sí, de fet, arrel d'allà hi ha hagut gent que s'ha dedicat o ha estudiat professionalment alguna de les branques de la música. Que no és el nostre principal objectiu com a projecte, eh? El nostre principal objectiu com a projecte, i això és molt important, és formar públic, entès, en el jazz.
1: I suposo que també fer que la gent s'ho passi bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Fent
0: sí.
1: música.
0: Fent música. Però després s'ha donat el cas que hi ha un 2, un 3, un 4, potser més, eh? Un 5% de l'orquestra que, amb diferents branques, des de producció musical, alguns que han estudiat estan estudiant o han estudiat el superior en interpretació, hi ha una part important que sí, que alguna de les, algú que ha fet magisteri musical, bueno...
1: És a dir, que ha motivat suficient el projecte com perquè la gent s'hi vulgui dedicar.
0: Sí.
1: I això que no era un dels objectius.
0: No ho era i encara no ho és.

0: És un projecte que motiva els alumnes. M'imagino que com a pedagog també deu motivar molt, no?
1: Sí, de fet, a casa meva crec que esmorzen ja es van, dinen ja es van i sopen ja es van. I els professionals i professors que estan al meu costat, perquè jo tinc la sort de dirigir això, però aquí som un equip de gent important, treballant-hi, crec que al principi devíem pensar que et pesat tot el dia estar amb això, però a poc a poc crec que tothom s'hi va posant i entre tots anem descobrint. A vegades he tingut idees que també ells mateixos m'han dit, home, però per aquí no passarem, eh? Perquè... Bueno, llavors les hem anat modelant i, i hem trobat la manera sempre. O sigui, una cosa... És molt democràtic també tot el projecte, és a dir, ens escoltem molt, tothom fa propostes i anem treballant de manera molt coordinada i amb equip.
0: Ara que deies això, que a casa teva esmorzen ja es van, em sembla que la teva filla hi toca o...
1: Sí, ara estic passant un moment dolç, que és que la meva filla també està en el projecte, la qual cosa em fa molt feliç i fa que també podem compartir. També m'ha servit molt perquè he vist la banda
0: de la família.
1: De tot això amb la família i com a pare i com treballar això a casa, i això també està donant els seus rèdits ara en el projecte, perquè ho estem compartint. Ara a vegades també ja està passant que quedem amb algú a casa de l'orquestra, perquè la meva filla ha fet amics a l'orquestra, i jo què sé, una part de la secció de trompetes, doncs igual ens trobem...
0: Acaba el teu menjador.
1: Acaba el meu menjador o dormint a casa meva. I sí.
0: Pels alumnes m'imagino que, a banda de tot el que són els assajos i el fet d'estar motivats, no? I hem anat dient diferents beneficis que té per ells, però... Són unes edats molt joves i heu anat a fer concerts i heu anat a festivals i tot això són aventures i experiències.
1: Sí, sobretot logístiques.
0: Bé, tu veus aquesta part. Per ells és l'aventura.

0: més aviat.
1: Sí, hem anat a forces llocs, des de SNIC a Holanda, que van al Festival de Joves Músics Europeus el 2018. Bueno, anteriorment ja havíem anat a Eivissa, passa que havíem anat a un cant coral. Hem anat a Itàlia diverses vegades, Mallorca. L'any passat vam anar al Festival de Jazz de Mèrida, que va ser molt xulo. Vam tocar conjuntament amb la Big Band de Harvard. Va ser molt, molt potent. Vam fer una jam session allà, molt divertida també, amb tots els músics. I va ser un ambient de jazz bestial, molt, molt, molt, molt potent. També hem participat al Festival de Jazz de Terrassa, que tot i ser proper és un festival amb molt prestigi i que ens vam ser molt feliços de poder-hi ser. I tenim gent una mica al territori que també ens va donant alguns concerts que hi puguem participar. I això també és l'altra pota que crec que motiva molt, no? Aquestes aventures que hem fet amb bus, travessant tota Europa 21 hores, però ells s'ho passen molt bé. A més, hi ha coses que m'han fet molt feliç, que és que durant el viatge parlem de música, hi ha alumnes que el viatge a Mèrida, mira que va ser llarg amb tren, perquè a més vam canviar de trens a Madrid i hi va haver alumnes que van estar parlant d'harmonia, de composició, d'arranjaments, durant tot el viatge. I això és emocionant. De fet, us he de dir, ara em fico que el que m'ha fet més il·lusió fins ara de tot el projecte és un pare que un dia em va enviar un vídeo de la seva filla i una amiga que estava a la Jazz Band també en aquell moment, que estaven al YouTube buscant tots els temes que es toquem a la Jazz Band i descobrint temes per proposar-me a mi en el futur.
0: Imagina't.
1: I vaig pensar, aquesta és la cosa que estem realment buscant. Per a mi això és molt important. Després que, bueno, algú hagi sortit a fer un sol molt guai allà, hagi tingut l'atreviment, no? Per exemple, l'any passat vam tocar amb el Juan Antonio Cimarro a Mèrida. I va haver alumnes molt joves que van fer solos allà i això és... Fa il·lusió, però aquesta altra cosa de que comencin ells, hagin entrat per aquí a la música, doncs a mi em fa molta il·lusió.
0: Clar, perquè aquí també hi ha un tema, que el jazz no és una música doncs, que nois i noies de 8 anys tinguin gaire proper, no? És un gènere que potser no els hi arribaria si no fos per aquí, no?
1: Segurament. Aquí va haver uns dubtes, aquí va fer un dels dubtes que hi va haver a l'inici de tot el projecte, era si fèiem coses que ells realment coneixessin per motivar-los o no. I la reflexió meva va venir per l'alimentació saludable, diguéssim.
0: La nutrició musical.
1: La nutrició musical, és a dir, bé, el que ja escolten, ja ho escolten, aquesta no és la meva feina. La meva feina és intentar que a partir de la porta que hagin entrat ells, sigui la que sigui, m'és igual, puguem descobrir alguna cosa. I una de les coses que he descobert en això és que la música llatina, la música afrocubana o la música bueno, que no és swing, els hi és més propera. Contràriament al que jo vaig pensar al principi del projecte. Al principi del projecte vam fer swing, fàcil, coses més assequibles musicalment o que a mi em semblaven més assequibles. I després he descobert que en canvi, els ritmes llatins els fan molt, de manera molt més natural perquè és més proper, segurament, la porta d'entrada, el reggaeton...
0: Clar.
1: És coses que ells...
0: Tenen una sonoritat que ja els hi sona d'alguna
1: cosa.
0: Sí, perquè
1: al final tot això ve d'allà, no? I fins i tot hi va haver un assaig que van venir-me... Van dir, és que hi ha un tema que escoltem nosaltres i ara, investigant, hem descobert que era un tema cubà dels anys 50. Ara no recordo el tema, si no us el diria, però no el recordo. I doncs, però és que hem descobert la versió antiga i resulta que mola més.
0: M'agrada més l'antiga.
1: Sí, i llavors, clar, dius... I sí, una mica ha anat per aquí la cosa, eh? Hem anat trobant maneres de... Però sí, hi va haver un moment en el projecte que vam decidir fermament que no ens mouríem d'això. No faríem... no ens adaptaríem.
0: Tot i ser una jazz band de nois i noies força joves i amb nivells molt diferents, és evident que el projecte els engresca i que sonen molt bé. Ho comprovarem tot seguit amb aquest Almost Like Being in Love.

0: I seguim endavant amb la conversa a Jordi Pujols, director d'aquesta Jazz Band Nava Súria, que avui estem descobrint. Els ofereixes la música que t'agrada a tu, diguéssim, d'alguna manera, no?
1: Sí.
0: El jazz...
1: Sí, sí, en part sí. Sempre dins del nivell de dificultat que podem... Però sí, hem fet bastant jazz dels anys 20, 30, 40, alguna cosa més moderneta, però sempre vigilant molt amb la dificultat. Aquí hem entrat ja amb l'ajuda de l'Emilio, perquè si no seria molt complicat. Últimament hem fet bastanta música llatina, que és una cosa que no havíem fet, però en els últims anys sí que l'hem anat fent. I hem anat descobrint cosetes aquí, sí. Però intentem no fer repertori molt, molt difícil, perquè no és la nostra...
0: Es tracta de passar-s'ho bé.
1: Es tracta de passar-s'ho bé, tot i que en algun moment sí que anem un passet més enllà, no?, i apartem una mica més la coseta, però no molt.
0: Ja hem vist que has anat, tot l'equip que esteu al darrere d'aquí, doncs adaptant cosetes, heu anat fent créixer la Jazz Band. Quins són els reptes de futur que et planteges?
1: És difícil de dir, perquè un dels reptes que estem intentant, ja l'hem començat, jo diria, és per això que estem deixant entrar gent més jove ara ja, perquè en principi només a partir dels 12, però un dels reptes de futur, perquè una de les coses que també ha anat passant és que hi ha hagut canvi generacional, és a dir, passen un grup de gent que toquen molt bé, clar, òbviament arriba el moment aquell i se'n van, que això és normal i ha de ser així, però llavors comences des de molt avall, altra vegada, no? Tornes a buscar aquells arranjaments molt simples, i si llavors et queda algú més gran allà, pobre, aquell quedava una mica...
0: Despenjat,
1: no?
0: Clar.
1: I ara el gran repte que tenim és que això sigui un circuit en el qual...

0: Ja, sí, clar, van sortint per dalt, òbviament, però que sempre hi hagi un flux constant des de baix que va entrant. També les escoles petites de poble, i això ha sigut un dels motius pel qual ens hem trobat en això, ara ja no passa tant, eh? Però, clar, quan era l'hora d'escollir instrument, això crec que passa molt a les escoles de música. No sé, no m'atreviré a dir un tant per cent, però 40% o potser més són pianistes. Llavors, jo també ho soc, eh? Som una plaga.
1: Som una plaga.
0: Som una plaga. Però, clar, això dificulta molt a l'hora de fer formacions d'aquest tipus.
1: Clar.
0: Llavors, una de les coses que crec que estem aconseguint... Bé, hem aconseguit dues coses. Que la gent diversifiqui més. Si estem fent formació a les famílies perquè es tinguin en compte que ens donarà més possibilitats si diversifiquem instruments. No pel fet, perquè molta gent tria piano perquè té el piano a casa. Llavors... Si et fa molta il·lusió, pots fer piano, però després també pots fer de segon instrument saxo, trompeta, pots fer bateria. I, per tant, això ens ha ajudat, sí.
1: Doncs reptes de futur per una formació que va néixer per passar-s'ho bé, però que està provocant molta gent que s'hi vol dedicar, molta gent que, evidentment, doncs, està motivada per continuar amb la música i, sobretot, doncs, per això, per viure aventures, no?, a través de la música i, per què no?, doncs, fer que el jazz també creixi a casa nostra.
0: Correcte. Sí, seria això, bàsicament.
1: Jordi, moltíssimes gràcies per venir.
0: A vosaltres per convidar-me.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Catalunya Música. Al Set de Sons ens agrada molt descobrir peces que s'han convertit en especials per a les comunitats que les canten. Els himnes ens ajuden a superar circumstàncies difícils i a unir-nos en la lluita. Hi ha cançons que s'han convertit en un himne no perquè les canti molta gent, sinó perquè tenen el poder de sacsejar la consciència d'aquells que les escolten. És el cas de Strange Fruit.

de dos homes afroamericans a Indiana el 1930. El poema parla d'uns fruits estranys que pengen dels arbres, una metàfora brutal dels cossos de les víctimes del racisme. El 1939, la cantant de jazz Billie Holiday va començar a interpretar-la al Club Café Society de Nova York. Ho feia com un ritual, sempre al final del concert, amb la sala en silenci i la llum centrada només en la seva veu. La cançó era tan contundent que fins i tot el seu segell discogràfic habitual es va negar a gravar-la. Amb el temps, Strange Fruit s'ha convertit en una de les grans cançons de denúncia del segle XX, un himne de memòria contra la violència racial i una de les interpretacions més colpidores de la història del jazz.

0: Set de Sons, amb Esther Plana.
1: De vegades una vida canvia en el moment precís en què escoltes una música per primera vegada. Això és exactament el que li va passar a Miles Davis quan encara era un adolescent a St. Louis, la seva ciutat natal. Allà va sentir tocar Charlie Parker, un dels músics que estava revolucionant el jazz, amb un llenguatge completament nou, el bebop. Aquell so, lliure, vertiginós i imprevisible, va impressionar profundament el jove Davis. Poc temps després, Davis es va traslladar a Nova York per estudiar a la Juilliard School, però les nits les passava als clubs de Harlem escoltant els músics que admirava, entre ells el mateix Charlie Parker. Amb el temps, Parker el va començar a cridar per substituir el trompetista del grup, Dizzy Gillespie, quan aquest no hi podia ser. Miles Davis tenia només 19 anys, però ja tocava al costat del músic que havia canviat la seva manera d'entendre la música. Els sentirem junts en una de les peces més emblemàtiques del bebop, A Night in Tunisia.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: I acabarem aquest set de sons on hem descobert el poder pedagògic de tocar en grup gràcies a la trajectòria de la jazz band Navas Súria amb música d'un dels seus grans referents i col·laboradors, Emilio Solla. Aquest pianista i compositor argentí és un dels noms més destacats a escala internacional del jazz fusió. L'any 2020, precisament, va guanyar el Premi Grammy en aquesta categoria pel disc Puertos, amb peces com aquesta, la novena que sentirem tot seguit. Us hem acompanyat Dani Jiménez als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, ja ho sabeu, la de Catalunya Música. Ja sabem que sempre és interessant veure les diferents mirades que músics diferents fan d'una mateixa peça i avui us proposem centrar-nos en aquesta idea. Així començarem aquest nou capítol de les cordes de l'Ukelele i ho farem doncs, perquè sí, perquè ens ve de gust tornar a estar com un músic o formació porta al seu terreny músiques que han sonat per tot arreu i que han estat revisades o versionades una vegada i una altra. Són cinc peces en total, amb dues versions de cadascuna, algunes més conegudes, altres menys, però totes amb un peu a l'arrel i l'altre a l'actualitat i, sobretot, a l'univers sonor i creatiu, com no podia ser d'altra manera, de cadascun d'aquests músics o d'aquestes propostes. Doncs feta la presentació, el recorregut el comencem amb un dels grans, amb Antonio Carlos Jobim, aquí com a autor de Estrada Branca. Per començar, la versió que en fan Anna Rossi i Ramiro Piñeiro.

La figura d'Antonio Carlos Jobim, un dels puntals, sense cap mena de dubte, de la història de la música popular brasilera, considerat el pare de la bossa nova i doncs mirat i revisat tantes i tantes vegades. Un dels autors més versionats segurament en el darrer mig segle que ja portem a les esquenes. Doncs aquesta és la visió que mostren d'Estrada Branca, el trio jazzístic encapçalat per la pianista italiana Francesca Tandoi.

Una altra visió, en aquest cas portada al terreny jazzístic, de Estrada Branca, peça de Jobim amb la qual avui doncs, hem començat en latituds brasileres, un país doncs, que tantíssima música ens ha donat i ho segueix fent. Saltem d'un lloc a un altre i en un punt molt més proper, mediterrani, avui fem sonar una de les cançons de bressol més populars a les illes, és aquell Bou Beri Bou, que també ha captat l'atenció de més d'un i més de dos músics. Aquí, en aquest cas, el que volem posar en valor és el projecte Blau Salvatge, que lidera el mallorquí, vibrafonista i compositor Joan Pérez Villegas, que en fa aquesta revisió en clau

Així ens hem situat a les Illes amb aquesta visió, amb les veus i el talent energètic de les mallorquines Pitxorines, una de les grups revelacions, ara ja no tan revelació, perquè ja estan girant molt doncs de l'escena de la música d'arrel. Revisió, com dèiem, de Bow Very Bow, cançó de bressol que ha cridat l'atenció doncs, de tants i tants músics. Avui busquem dobles mirades d'una mateixa peça i avui tornem a posar en valor dues figures enormement mediàtiques als anys 90 i 2000, com passa el temps, realment, que ara fa temps que no veiem pels nostres escenaris, com a mínim els més propers, cosa que no vol dir que la seva petjada sonora i artística s'hagi esborrat ni de bon tros. Ens referim a l'acordionista basc Kepa Junquera i a la cantant portuguesa Dulce Pontes, que dins del disc Bilbao Hora Cero vestien d'aquesta manera Sodagi, un tema original de Ceferino Soares, que de fet van popularitzar figures com Cesària Évora, segurament la cantant més coneguda de Cap Verd.

Hem repescat un cop més una de les mostres del disc Bilbao Hora Cero, un treball on Kepa Junquera s'ajuntava amb una llista llarga de companys musicals i aquí concretament ho feia amb la mediàtica Dulce Pontes. Avui mostrem dues visions d'una mateixa peça, ja ho hem dit, cinc peces en total, cadascuna amb dues versions, per tant, un total de 10. Som més o menys a la meitat i ara és el torn de Carmen Sousa, portuguesa, però amb arrels a Cap Verde.

els sempre curiosos i talentosos Magalí Saré i Manel Fortià, amb aquesta visió singular de Barco Negro, tot un himne de l'univers lusòfon, en versió, podríem dir, minimalista, i si ho voleu, però també creativa i brillant, si ens ho permeteu. Ens sentirem una altra visió, ara de Barco Negro, no ara, sinó una mica més tard, serà per acabar el programa, i no serà el primer cop ni molt menys que la repesquem, i serà, en aquest cas, de la mà del pianista Julio Resende al costat del guitarrista Bruno Chaveiro. Però ja diem, la deixarem pel final, i al mig posarem una versió i l'altra, dues versions, de tot un himne, himne planetari del poble gitano, és aquell Gelem Gelem, i així ho han vist i tocat i enregistrat la Netherlands Blazer Ensemble.

Gelem, gelem, escrit de vegades amb una Z, de vegades amb una J, gelem, gelem, però sigui com sigui, un cant de celebració i d'orgull del poble gitano que ha anat traspassant el temps. De la seva banda, la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra n'ha enregistrat aquesta versió.

Doncs amb la versió del Gelem Gelem de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra ens hem anat acostant al final del programa, però al final, els últims minuts de música, ja ho havíem anunciat, els reservem a Julio Resende i Bruno Chaveiro, amb una versió entre popular i jazzística que ens ha semblat, vaja, que ens sembla brillant, de Barco Negro. També tot un himne que avui repesquem, i amb això ens acomiadem les que us hem acompanyat, Conchi Vecino, al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Cuideu-vos molt, que no pari la música i fins ben aviat.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Si el gènere del lied en el seu origen es va concebre per veu i piano, a mitjans del segle XIX, gràcies als timbres orquestrals cada cop més rics, els compositors van començar a escriure cançons amb acompanyament d'orquestra. D'aquesta manera, el gènere es desplaçava del saló de casa al gran escenari de la sala de concerts. Avui, la reconeguda soprano suïssa Regula Müllermann i l'orquestra Festival Strings de Lucerna interpreten orquestracions de Lieder de Franz Schubert i Richard Strauss. El violinista Daniel Dodds, al capdavant de l'orquestra, també ens oferirà la Sinfonia París de Mozart, Le Tombeau de Couperin de Ravel i ens descobrirà una petita obra de joventut de Schoenberg, el Notturno per corda i arpa. És un concert de la temporada de l'orquestra Festival Strings Lucerna 23-24. El van registrar a la ràdio suïssa de parla alemanya l'abril del 2024 a l'auditori del Centre de Cultura i Congressos de Lucerna. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. A París, quan Mozart hi va estar amb la seva mare el 1778, estava de moda començar un concert orquestral amb un acord fort de tota l'orquestra. Mozart ho sabia quan va rebre l'encàrrec del concert espirituel de compondre una sinfonia. I amb la sinfonia número 31 va saber capturar el públic parisenc amb un acord brillant a l'inici, una primera salutació que tornarà a aparèixer al final del primer moviment. La Sinfonia París de Mozart reflecteix el gust parisenc també en l'estructura, tres moviments disposats segons el patró del classicisme primerenc, ràpid, lent, ràpid, ometent el minuet que se solia trobar a les sinfonies del període clàssic. Així doncs, els moviments són allegro assai, andante i allegro. I una altra particularitat és que està concebuda pel conjunt instrumental més nombrós que Mozart havia fet servir fins aleshores en una sinfonia. I és que, durant la seva estada a París,

Es va tenir a disposició una gran orquestra. És el primer cop que Mozart incorpora clarinets en una sinfonia. Aquí tenim la sinfonia número 31 en re major, Sinfonia París, Kühl 297, de Wolfgang Amadeus Mozart.

L'orquestra Festival Strings de Lucerna, dirigida per Daniel Dodds, ens ha ofert la sinfonia número 31 en re major, Sinfonia París, Kühl 297 de Wolfgang Amadeus Mozart. I arriba ara a l'escenari de l'Auditori del Centre de Cultura i Congressos de Lucerna la soprano suïssa Regula Müllemann, aquest cop per jugar a casa. I ho fa per començar amb un repertori deliciós, Lieder de Franz Schubert en versions orquestrades per altres compositors. Segurament Schubert va ser la llavor de la cançó orquestral. De fet, el compositor vienès no va escriure cap cançó amb acompanyament orquestral perquè a la seva època i en el seu cercle la cançó era un gènere per la llar. Per tant, s'acompanyava amb piano. Tanmateix, els timbres cada cop més rics de l'orquestra, descoberts al segle XIX, van temptar els compositors a fer cançons amb acompanyament d'orquestra. D'aquesta manera, el gènere es desplaçava del saló de casa al gran escenari de la sala de concerts. A França, Hector Berlioz va compondre cançons amb orquestra. A Alemanya, Franz Liszt i el seu alumne Hans Sommer van ser els primers a adoptar aquesta instrumentació. I com que a les cançons de Schubert la part de piano de vegades sonava com una petita orquestra, no és casualitat que els inventors de la cançó orquestral també arrangessin per orquestra els Lieder de Schubert. Molts compositors en van seguir l'exemple i ara podem gaudir d'aquest festival d'orquestracions de cançons de Schubert. El 1897, Richard Strauss va orquestrar Ganimedes, un lied de Schubert sobre l'himne de Goethe del període Sturm und Drang. Max Reger també va orquestrar tota una sèrie de cançons de Schubert, Nacht und Träume, Nit i Somni, amb els seus sons orquestrals romàntics tardans, esdevé una premonició del Tristany de Wagner. Felix Mottl, assistent de Richard Wagner a Bayreuth, va orquestrar la famosa serenata Ständchen sobre un text de Ludwig Rellstab. A la quarta cançó que sentirem, Gretchen am Spinnrade, Margarida a la Filosa, l'orquestració, altre cop, de Max Reger és tan evocadora com una escena operística. I per acabar el bloc, dues cançons més. Benjamin Britten va escriure l'orquestració de la truita Die Forelle el 1942. Això vol dir que l'entusiasme dels compositors per les cançons de Schubert no va disminuir ni tan sols al segle XX. I, finalment, l'arranjament de Franz Liszt Der König, el rei dels elfs, l'esfereïdora cançó de Schubert sobre el descarnat poema de Goethe. Sis cançons de Franz Schubert orquestrades per diversos compositors, amb Regula Müllemann soprano i l'orquestra Festival Strings de Lucerna sota la direcció de Daniel Dodds.

La soprano Regula Mühlemann al costat de l'orquestra Festival Strings de Lucerna i sota la direcció de Daniel Dodds ens ha ofert 6 cançons de Franz Schubert orquestrades per diversos compositors. Per aquest ordre hem sentit Ganymede, orquestrada per Richard Strauss, Nacht und Träume, Nit i Somni, orquestrada per Max Reger, Ständchen, Serenata, orquestrada per Felix Mottl, Gretchen am Spinnrade, Margarida la Filosa, altre cop orquestrada per Max Reger, i per acabar Die Forelle la Truita, orquestrada ja al segle XX per Benjamin Britten, i aquesta esfereïdora cançó sobre un text de Goethe, El König, el rei dels elfs, orquestrada per Franz Liszt. Maurice Ravel també va ser un gran mestre de l'orquestració. Sovint orquestrava les seves obres per piano, inclosa la suite Le Tombeau de Couperin. Des de la Guerra Franco-Prussiana del 1870-71, els músics francesos van cultivar un llenguatge musical a partir de la seva pròpia tradició, descobrint així els seus mestres barrocs, especialment François Couperin. Durant la Primera Guerra Mundial, Maurice Ravel va compondre un memorial musical, en francès Tombeau, dedicat al mestre del barroc de la suite per clavecí. És Le Tombeau de Couperin, una suite per piano que inicialment va anomenar suite francesa. Ravel va dir que la Marsellesa no hi apareixeria, però que hi hauria una Forland i una Giga. En total va compondre 6 moviments, 4 dels quals Ravel va arranjar posteriorment per orquestra: Preludi, Forland, Minuet i Rigodon. Un cop més, Maurice Ravel ens sorprèn amb la seva inventiva, amb les seves propostes meticuloses i plenes de sensualitat. És Le Tombeau de Couperin.

L'orquestra Festival Strings de Lucerna, amb Daniel Dodds al capdavant, ens ha ofert la versió orquestrada de Le Tombeau de Couperin, un homenatge de Maurice Ravel a François Couperin i a tota la música francesa del segle XVIII del barroc. Un altre dels grans orquestradors, Richard Strauss. Si dèiem que Schubert va ser la llavor de la cançó orquestral, Richard Strauss en representa el cim, el moment més àlgid. El geni melòdic de Richard Strauss i la riquesa de recursos orquestrals que posseïa li permetien destacar llums i ombres de les paraules i ho feia per mitjà de representacions simbòliques vocals i instrumentals. En les cançons de Richard Strauss, la línia vocal, vinculada sempre a un sentit de la prosòdia, es desplega i creix en l'espai sonor amb una flexibilitat excepcional, amb llargues frases diatòniques o, per contra, amb lirismes i melismes sensuals i gairebé embruixats. Alguns Lieder els va escriure amb piano i d'altres amb orquestra, però els va arribar a orquestrar gairebé tots. No és el cas dels dos primers que sentirem, Ständchen, Serenata, que funciona molt bé amb piano, però Felix Mottl, l'assistent de Wagner, el va orquestrar. I Die Nacht, la nit, basat en un poema de Hermann von Glim. Del bosc surt la nit, dels arbres s'arrossega suaument, mirant al seu voltant en un ampli cercle. Ara pareu atenció.

La soprano suïssa Regula Müllermann i l'orquestra Festival Strings de Lucerna, amb Daniel Dotz al capdavant, ens han ofert tres cançons de Richard Strauss: Ständchen, Serenata, Die Nacht, la nit, i aquesta última, Amor, de l'Opus 68. De seguida tornarem a les cançons del músic bavarès. A finals del segle XIX, quan Richard Strauss escrivia algunes de les seves primeres cançons, un jove Arnold Schönberg, de 20 anys, componia el nocturno per corda i arpa. Després de la mort del seu pare, Schönberg va deixar l'escola i va acceptar una feina en un banc privat. Quan la vida laboral li donava l'oportunitat, el músic escoltava i escrivia música amb passió. Entre altres coses, va aprendre a tocar el violoncel de forma autodidacta i va tocar en una petita orquestra d'aficionats, una orquestra fugosa però desafinada, com recordava el director Alexander von Zemlinsky. Doncs bé, per aquesta orquestra, Schönberg va escriure un Strauss: Ständchen, Serenata, Die Nacht, la nit, i aquesta última, Amor, de l'obra nocturna, voluptuosa, que acabaria sent la primera interpretació pública d'una obra de Schönberg.

Sara Verrier, arpa, i l'orquestra Festival Strings de Lucerna, amb Daniel Dotz al capdavant, ens han ofert el Notturno per corda i arpa, una obra de joventut d'Arnold Schoenberg. I dèiem abans que tornaríem a Richard Strauss, i ho fem amb quatre cançons més. El músic bavarès va escriure el 6 Lieder opus 68 al final de la Primera Guerra Mundial. No va ser fins a dues dècades més tard que va decidir orquestrar aquestes cançons que havia compost originalment amb exigents parts de piano. Són sobre la poesia romàntica de Clemens Brentano. Tres d'aquestes sis cançons són al programa d'avui. Abans hem sentit Amor i ara sentirem Ich wollte ein Strösslein binden, volia fer un ram, i finalment als Mir dein Lied erklang, quan sonava la teva cançó. Però abans, per començar el bloc de quatre cançons, sentirem Mutter Tenderlei, paraules maternals, que Strauss també va compondre primer amb acompanyament de piano i que va orquestrar més tard, sorprenentment per una petita orquestra sense contrabaixos, una instrumentació que contribueix a l'atmosfera infantil i lleugera de la cançó. I entre les dues de l'Opus 68 sentirem la cançó Schlagende Herzen, Cors bategants.

La soprano Regula Mühlemann al costat de l'orquestra Festival Strings de Lucerna i amb Daniel Dotz al capdavant ens ha ofert quatre lieder més de Richard Strauss. Mutter Tendele i paraules maternals. Ich wollte ein Strosslein binden, volia fer un ram. Schlagen de Herzen, cors bategants. I aquesta última, als mi ein Lied erklang, quan sonava una cançó. El programa s'acaba aquí, però la soprano suïssa va oferir dues cançons més al públic de l'Auditori de Lucerna. Una efectista melodia d'Alexander Alaviev, el Rossinyol, i la deliciosa Morgen, demà, de Richard Strauss, una cançó amb la qual molts cantants acaben els concerts, segurament per deixar el públic extasiat.

0: Aplaudiments per la soprano Regula Milleman, que ens ha ofert aquestes dues cançons fora de programa. El Rossinyol d'Alexander Alabiev i aquesta deliciosa Morgen demà de Richard Strauss. Avui, la reconeguda soprano suïssa Regula Milleman i l'orquestra Festival Strings de Lucerna han interpretat orquestracions de Lieder de Franz Schubert i Richard Strauss. El violinista Daniel Dodds, al capdavant de l'orquestra, també ens ha ofert la Sinfonia París de Mozart, Le Tombeau de Couperin de Ravel i ens ha descobert una petita obra de joventut de Schoenberg, el Notturno per corda i arpa. Ha estat un concert de la temporada de l'orquestra Festival Strings Lucerna 23-24. El van registrar a la ràdio suïssa de parla alemanya l'abril del 2024 a l'auditori del Centre de Cultura i Congressos de Lucerna. I ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música. Catalunya Música.

Avui completarem la nostra franja amb John Eliot Gardiner al capdavant de l'Orquestra Revolucionària i Romàntica. Ens ofereix l'Allegro con Brio, el quart moviment de la Simfonia número 7 en la major, opus 92 de Ludwig van Beethoven, en un enregistrament de l'any 1991.

0: John Eliot Gardiner, al capdavant de l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, ens ha ofert l'Allegro con Brio, el quart moviment de la Simfonia número 7 en la major, opus 92 de Ludwig van Beethoven, en un enregistrament de l'any 1991.
1: Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença el programa número 419 del taller del luthier. Un programa al d'avui que ens portarà a tornar a tenir amb nosaltres Josep Borràs, un dels grans especialistes del fagot i el baixó al nostre país. En Josep torna, doncs, al programa per presentar-nos uns estudis per a fagot d'un compositor montserratí, Anselm Viola, que acaba de publicar no fa gaire amb el segell Ficta. La segona part del programa serà per en Pepe Reche i les seves notes al peu, que dedicarà en aquesta ocasió a Arnold Schoenberg i la relació que aquest compositor va tenir amb Pau Casals. Tenim 55 minuts de ràdio per endavant, així que separador i comencem!
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: El meu piano és, per a mi, el com vaixell per a un mariner, un cavall per a un àrab. No, fins i tot més. Fins ara ha estat el meu propi jo, la meva pròpia veu, la meva vida. A ell li he confiat tots els meus desitjos, els meus somnis, les meves alegries i les meves penes. Les seves cordes han vibrat amb les meves emocions i les seves tecles han obeït cadascun dels meus capricis. Franz Liszt.
1: Josep Borràs és professor de fagot històric i director del Conservatori de Badalona, a més de musicòleg i intèrpret tant de fagot com de baixó. Ara fa uns dies vaig tenir la sort de poder trobar-me de nou amb ell, a Barcelona, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, on van gravar la conversa que sentirem plegats tot seguit, una xerrada on parlem dels orígens del baixó i el fagot al nostre país, també d'uns estudis per a fagot d'Anselm Viola, un compositor montserratí, que acaba de presentar en una nova edició, i de la situació d'aquest instrument al fagot a Catalunya.

0: Pep, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per acceptar la invitació del taller del Luthier. Avui tornem a parlar de baixons i sobretot de fagots. Situem una mica l'origen d'aquests instruments a casa nostra, a Catalunya.
1: Bé, ens hem de situar al segle VII.

0: 2013, i a Catalunya especialment, diguéssim, perquè el baixó, que va ser una mena d'invent, és una conseqüència de la prolongació d'uns instruments que ja feia segles que estaven tocant, que eren les xirimies. A començaments del segle XVI, amb el nou disseny de la música polifònica, que tot estava al servei de la veu humana, els instruments van adoptar les mateixes famílies que les tessitures vocals. Per tant, hi va haver la necessitat de fer instruments de vent greus, que eren molt poc habituals. Segurament, el primer baixó no va ser un baixó baix, sinó que va ser un... O sigui, seguint aquesta tradició constructiva de la xirimia, hauria ser un instrument tenor que es va doblar, com si fos un trombó, però amb un instrument de fusta. I d'aquí es va passar al baixó o a l'instrument de tessitura baixa, que per una sèrie de raons, suposo de raons de preu, raons de tradició també constructiva i coses d'aquest tipus, va tenir molt èxit a l'església i es va convertir en el baix, en la veu de baix de la majoria de capelles musicals.
1: Per tant, situem l'origen d'aquest instrument aquí?
0: Aviam, l'origen d'aquest instrument no el sabem, i com sempre que passa amb la història de la música, els orígens sempre venen d'Itàlia i coses d'aquest tipus. Però cada vegada l'organologia i la musicologia tenen més en compte totes les influències doncs, del que seria l'Europa del Sud. Per exemple, aquesta tradició dels instruments de la doble canya és una cosa que aquí ja era molt, molt present des de sempre, no? Des de l'època de la dominació àrab, etc. El que passa és que hi havia hagut maneres de tocar aquests instruments també diferents, però en el cas d'integrar els instruments a les capelles, ja hi havia una sèrie d'instruments que tocaven, unes coples de ministrers i coses d'aquest tipus, que ja tocaven instruments de doble canya, potser més aquí que en llocs d'Alemanya. Per tant, la idea de construir aquesta tipologia d'instruments, pensem que a l'època, tot i les dificultats, la música i les tendències corrien molt de pressa i els compositors també tenien una circulació molt ràpida, doncs pot que sigui qui ja tenim constància de constructors de baixons, sobretot aquest cas del Bartolomé Selma, cap a finals del segle XVI. Ja sabem que hi havia constructors, i no només constructors, sinó que hi havia baixonistes cèlebres que després van anar amb la Contrarreforma doncs, al centre d'Europa i que eren persones destacades i que van editar música pel baixó.
1: Per tant, podria ser Itàlia, però podria ser també Catalunya i...
0: Sí, se sap, ara no vull, tampoc és una cosa que es pugui demostrar, però la idea de comparar el fagot o el baixó amb un trombó és bastant similar perquè són instruments doblegats. En lloc de tocar un instrument que faria gairebé 3 metres d'alçada, doncs es doblega, els trombons ho fan amb un tub metàl·lic i en el cas dels fagots es fa perforant un tub a dins d'un recorregut de fusta, però és molt sintomàtic que les dues persones que se sap que signaven instruments, que se sap que tenien un taller d'instruments que són el Bassano a Itàlia i el Selma en l'àmbit d'aquí Catalunya i després més tard a Madrid, tots dos tocaven el trombó, tots dos tocaven el sacabuig. Per tant, és com una tendència compartida, diguéssim.
1: Hi ha un moment en què el baixó és substituït pel fagot i també conviuen durant una època, no?
0: Sí, però això passa més tard. O sigui, el baixó, que seria la primera versió del fagot, es converteix bàsicament en un instrument d'església i un instrument que està al servei de les veus. Serveix per aguantar l'afinació de les veus, serveix per afinar les veus, serveix per glossar, per substituir veus que fallaven, perquè moltes vegades aquest tòpic de que hi havia tants cantants, ja n'hem parlat moltes vegades, que no era cert, i depèn del lloc, del context, doncs a vegades faltaven veus. També podria ser que faltessin veus agudes, en un context, de, per exemple, molt masculí, això, i que substituís amb instruments aguts la veu. Però la polifonia, hem de pensar que la polifonia i la música dels segles XVI i XVII, encara que no estigui especificat en les partitures, molt sovint eren acompanyats per uns instruments que tenien la característica d'estar sempre al servei de la veu. Què va passar al segle XVIII? Que es va dissenyar un altre tipus d'instrument de les mateixes característiques, però amb la premissa de servir a la música instrumental, a l'orquestra, a l'òpera, a l'oratori i tot això, I aleshores, molts llocs, el fagot va substituir

0: baixó, però en l'àmbit hispànic en general i en l'àmbit dels Àustries sobretot, el baixó va continuar servint a les veus. Va ser un instrument que va continuar tocant a la capella i al costat del fagot, de manera que per la mentalitat de la gent de l'època eren dos instruments diferents. Tant és així que el propi Pedrell, encara en el diccionari que va fer d'instruments, ho parla com a dos instruments separats i, a més, diu que el baixó és un instrument summament desagradable. Que
1: Carai.
0: això vol dir que segurament encara l'havia escoltat en algun cor, potser per allà a Tortosa o a la Capella Real a Madrid o llocs així.
1: Perquè el fagot quan apareix exactament? Se sap la data?
0: Apareix a finals del segle XVII amb tot el moviment diguéssim, de canvis instrumentals que es produeixen en l'entorn francès de Lluís XIII i Lluís XIV. Que hi ha com un nou disseny i es configuren els instruments del que seria l'orquestra que coneixem en l'actualitat, o sigui, els oboès, les flautes travesseres, tot això. Vull dir, aquests instruments abans, és clar que hi havia un cert tipus de flautes travesseres i de flautes de bec i de coses així, però no tenien les característiques i sobretot la premissa que tenien és que funcionaven sempre com les veus.

0: Una de les raons de parlar amb el Pep Borràs avui era recordar la història d'aquests dos instruments que són com germans, no? Podríem dir, sí, el baixó i el fagot, però sobretot d'una recuperació que heu fet no fa gaire d'una sèrie d'estudis, en aquest cas per fagot. Se sap que són per fagot?
1: Sí, sí, sí, perquè hi ha el títol i tot que ho posa, sí, sí.
0: Que fins ara, doncs, diguem que es coneixia que hi havia hagut aquesta edició d'un... I ara ens hem de situar a Montserrat, del pare Anselm Viola, que havia dedicat 18 estudis a aquest instrument, que deu ser dels primers reculls d'estudis, és a dir, de peces per aprendre a tocar un instrument, concretament dedicades al fagot.
1: Sí, això... És una cosa molt per nosaltres, els fagotistes, i jo crec que per la gent també que toquen el cello, instruments d'aquest tipus, perquè hem de pensar que en el segle XVIII la música d'un instrument greu es podia tocar amb molts instruments. Les edicions de música francesa per fagot sempre posen fagot, violoncel, viola de gamba, etc. O bas de viola. I aleshores, és una cosa interessant perquè l'Anselm Viola, que va ser un gran mestre de l'escolaria de Montserrat, en els anys 30, just abans de la Guerra Civil Espanyola, el pare David Pujol, mestre també de l'escolaria de Montserrat, va editar tota la música que es conservava en el monestir. Aleshores, juntament amb una sèrie de versos d'orgue, de música vocal fantàstica de tipus litúrgic i religiós, va editar també un concert per baixó i orquestra, que en aquella època podia ser un baixó bastant semblant al fagot que es construïa aquí a Catalunya. Però no va editar aquests 18 estudis. I aleshores, no sé exactament si és que en el moment el pare David Pujol no els va veure, o aquests 18 estudis estaven, com que és una còpia del segle XIX, i a més era una, és un manuscrit bastant difícil de llegir, perquè és molt de... escrit així de correpressa, molt, molt testimonial, no és una cosa per ser editada, doncs, pel que sigui, va quedar fora de l'edició d'obra completa de l'Anselm Viola, no? Jo vaig poder conèixer aquests estudis perquè ja en el seu moment la Maria Lluïsa Cortada, que és la gran estudiosa que va fer la tesi doctoral, que ja ens, malauradament, ens va deixar, i també el pare de Daniel Codina, que aprofito també per dir que fa molt poc que ens ha deixat, doncs van trobar aquest manuscrit i li van donar una mica d'èmfasi, no? I aleshores, doncs, hem estat un temps estudiant, hem vist que hi havia algunes coses de paginació, d'errors, algunes de la manera com estava guardat aquest material, i, bueno, i al final, doncs,

0: juntament amb en Pol Centelles, que és un altre fagotista i que també toca instruments antics, doncs hem fet aquesta nova edició dels 18 estudis.
1: Perquè el manuscrit d'en Cel Violes està perdut.
0: Sí, com tants manuscrits que es van malmetre després de la Guerra del Francès a Montserrat. La teoria de la Maria Lluïsa Cortada respecte no només a aquests manuscrits de fagot, sinó al concert per baixó i orquestra, és que el pare en Sant Viola tenia molta relació amb molts instruments que eren prioritaris, diguéssim, en el monestir, com el fagot, el violoncel, etc., i que és molt probable que fes molts materials didàctics que després es van perdre posteriorment. El que és sorprenent d'aquests estudis és que tant aquests estudis com el concert per baixó i orquestra, que he tingut l'ocasió de tocar-lo moltes vegades i enregistrar-lo, no és música gens fàcil, diguéssim. És una música més aviat que diríem ara que pica bastant fort.
1: Podem pensar que aquests estudis estaven dirigits als escolans?
0: Podria ser, sí, sí. Podria ser perquè hi ha una tradició important d'escolans. Hem de pensar que aquests últims anys del segle XVIII hi ha alguns fagotistes, molts havien estudiat a Montserrat, però com, per exemple, el pare i el germà del pare Soler, per exemple, que tots dos es deien Mateu Soler, que eren fagotistes cèlebres a Madrid, a altres llocs. Aquí a Barcelona hi havia, per exemple, el Josep Puig, el Felip Cascante, hi havia una sèrie de gent que eren fagotistes bastant reconeguts i que actuaven molt sovint de solistes, per exemple, al Teatre de la Santa Creu, etc. I Montserrat, com a gran escola, diguéssim, doncs és molt probable que hi hagués una metodologia i un nivell d'exigència bastant fort amb aquest instrument.
1: De fet, abans et deia que probablement és el primer recull d'estudis dedicat concretament al fagot.
0: Sí, a part que hi ha aquest factor internacional, diguéssim, que els primers estudis sistemàtics de fagot és un mètode que es va editar el 1793 d'un francès que es deia Ozzi, que posteriorment seria el professor del Conservatori de París, o en aquell moment de l'Acadèmia de Música de París, i per tant, diguéssim, aquests estudis són anteriors. Sí que hi ha algun manuscrit, alguna cosa, però com un recull d'estudis sistemàtics on es plantegin dificultats de tipus tècnic, de resistència de l'instrument, de tonalitats, de coses d'aquest tipus, és el primer que es coneix, diguéssim, a nivell internacional.
1: I són progressius, els estudis? És a dir, els primers són més fàcils que els últims?
0: Sí, però, esclar, a ulls d'ara aquesta progressivitat no és tan evident perquè els instruments han canviat i també la formació dels músics i tot això. Però jo estic convençut de que amb una mentalitat de l'època són estudis progressius, perquè els últims doncs són molt més llargs, vull dir que el factor resistència, per exemple, amb un estudiant doncs és molt important. Després hi ha tonalitats que no són gaire habituals en els instruments de vent, amb molts sostinguts i coses d'aquest tipus. I després també hi ha la presència de notes molt agudes, que tampoc en la tradició de l'època tampoc se solen posar notes tan agudes amb el fagot, tot i que es poden fer aquestes notes. I a més, si ho comparem amb el fet que aquí a Barcelona hi havia uns quants constructors bastant reputats també d'instruments de vent fusta i analitzem aquests estudis amb els instruments que es feien a l'època, veiem que això és lògic, o sigui, té una lògica.
1: Perquè més eren reconeguts, estem parlant de grans constructors.
0: Són constructors que en el seu moment estan relativament documentats, que la llàstima d'això és que a Barcelona no hi ha cap diari fins al Diari de Barcelona o els escrits del Baró de Maldà, però ja surten documentats com a gent que des de feia molts anys feien instruments. Aleshores hi ha unes nissagues familiars que són sobretot el Xuriac, el Vinyoles, els Callís, els Pedrosa, els Oms, que ja queda com documentat en aquestes fonts de finals del segle XVIII que ja des de feia molts anys feien instruments. Per exemple, el Xuriac, que és una família que coneixem instruments com a mínim de tres generacions, és una família molt interessant perquè, a part de ser torners i constructors d'instruments, també eren músics, per tant, uns músics que construeixen instruments, doncs, en fan pressuposar que

0: són instruments copiats de qualsevol manera, sinó que tenen que han d'estar ben fets i per ser tocats per professionals, no?
1: Aquests estudis estan pensats per ser tocats amb qualsevol tipus de fagot? Ha de ser fagot...

0: mena de format que sí que pot servir per estudiar, però que també pot servir per ser tocat en un concert de música de cambra. O, per exemple, moltes vegades la gent que tocava instruments de vent tocava en un petit preludi o un estudi abans de començar un concert per escalfar l'instrument, per despertar una mica els dits i coses d'aquestes. I aquests estudis, que alguns tenen una extensió molt llarga i estan molt ben estructurats des del punt de vista de la confecció, vull dir, tenen una estructura de sonata, la majoria de sonata clàssica, doncs podrien ser susceptibles de ser tocats, i no només amb el fagot, també poden ser tocats amb qualsevol instrument greu, com es feia a l'època amb el violoncel, o si es volgués, doncs, amb instruments de vent greus com la tuba, o que sigui, que també actualment doncs, toquen a les suites de Bach per violoncel o qualsevol cosa així, no? Vull dir, és una música que aguanta molt bé.
1: En tot cas, és una molt bona notícia que Ficta hagi editat, hagi publicat aquest recull d'estudis pels fagotistes. És una molt bona
0: Sí,
1: notícia, no?
0: és una molt bona notícia. Ens hem sentit molt ben tractats amb Ficta i, a més, el Bernat Cabré ha fet una edició realment molt, molt curosa d'aquests estudis. Vull dir que en aquest sentit estem molt tranquils d'això.
1: I com s'ha rebut des del món del fagot?
0: Bé, però això és una cosa molt, molt recent. El món del fagot és un món molt petit i estem en contacte i ara farem algunes presentacions i això, però vull dir, no... No, jo crec que és una cosa que és molt difícil que no sigui ben rebuda, no?, una cosa d'aquest tipus.

0: No volia deixar passar l'oportunitat de tenir-te aquí als micròfons, Pep, perquè ens parlessis una mica en quin punt està el món del fagot actualment al nostre país. Ja sabem que és... Que és
1: sí, no sé gaire.
0: Sí, que és un instrument que n'hem parlat amb tu i amb altres fagotistes, que no, no és fàcil estudiar no. el fagot.
1: Bé, dues coses. El món del fagot, a nivell de les escoles de música i els conservatoris i això, hi va haver uns anys que va pujar molt, sobretot quan hi va haver un nou decret d'ensenyament que obligava als conservatoris que hi hagués en plantilla una sèrie d'instruments que serveixen per fer orquestra. I doncs, això va ser un gran moment, però el fagot hi va animar a molta gent a tocar aquest instrument. I sobretot va animar a que els conservatoris fessin que una persona normal és molt difícil que triï tocar el fagot, no sé que estigui en un context musical. Per tant, és un instrument que la gent al final aprenien que era un instrument bàsic per tocar a l'orquestra, amb grups de cambra, que era fantàstic, que s'ho passarien molt bé tocant amb gent i d'això. Ara estem en una època que ha baixat una mica, això, per moltes raons. Una, per la pròpia inèrcia de la música clàssica, que sempre hi ha altibaixos i passen, hi ha cicles i això. I l'altra és que no hem lograt vèncer una sèrie de coses que van associades a aquest instrument. Una és que és un instrument car, i l'altre és que, a més, és un instrument que tot ve de fora, no hi ha constructors aquí, és un instrument com bastant, bastant inaccessible, no és com tocar el saxo o coses d'aquestes que hi ha gent que repara instruments, que tenen instruments en estoc i coses d'aquest tipus. Ara estan sortint coses noves amb el món aquest de les noves tecnologies, d'instruments més petits, fins i tot amb alguna aplicació electrònica i coses d'aquestes. Però realment el que seria necessari és que hi hagués algun tipus d'estímul perquè la gent poguessin accedir a un instrument d'aquestes característiques.
0: És una assignatura pendent, per tant,
1: És una assignatura pendent perquè per moltes famílies és un instrument inaccessible. Perquè quan els has convençut i has anat a les classes amb gent que vol començar un instrument i després doncs les famílies, entre que ho veuen llunyà, els dius el preu i coses d'aquest tipus, doncs encara això és un hàndicap important, sí.
0: I com es pot canviar això, Pep?
1: No ho sé. No ho sé, perquè jo crec que això introduint estímuls i...

0: sobretot pensant que la música és una cosa, és una disciplina que, a part del treball individual, també hi ha molta part que es fa col·lectivament. És perfectament normal que se'ls aconsellin tocar a la gent instruments que formen part de l'orquestra, encara que no siguin coneguts, perquè després formaran part de l'orquestra, faran música i potser tocaran el fagot, o potser tocaran la trompa, o potser tocaran el corn anglès, o potser tocaran el contrabaix, però formaran part de l'orquestra, i el fet de tocar un o altre instrument no és tan determinant, sinó perquè estaran fent música i estaran a l'orquestra. I amb això hauríem de tenir menys prejudicis.
1: Vols dir que encara hi ha molts prejudicis sobre el fagot?
0: Hi ha com una identificació massa gran, no? Ostres, tota la vida amb el fagot i tocant aquest instrument i potser no t'agrada i això, i a vegades doncs la perspectiva pot canviar molt, depèn de quan comencis a tocar, no? Vull dir, amb coses així. Jo, per exemple, he tingut estudiants que s'ho havien passat molt malament tocant el piano, perquè era un instrument molt solitari, molt, amb una exigència molt gran, i en canvi doncs, després feien com a segon instrument aquest tipus de models, i després doncs, han fet un canvi radical, no? I han pogut participar doncs, de la música de cambra, de tot això, i a més, quan vas entrant amb el so de l'instrument, i això és una cosa que normalment no té marxa enrere després. Ara bé, hi ha una cosa que hem de ser optimistes, i és que les classes de fagot dels conservatoris i les escoles de música estan funcionant molt bé, hi ha gent molt preparada, i hi ha unes iniciatives col·lectives que són això de les, del que en diu, ells en diuen les fagotades, que són trobades doncs, d'estudiants que toquen el fagot, això, que aquestes coses són molt útils i ajuden a que la gent s'animi. També hi ha associacions que no cal que siguin forçosament professionals de fagotistes, oboistes i tot això. Això facilita que aquest món no sigui tan tancat, tan críptic.
1: I que no se sentin sols.
0: I no? Que no se sentin sols, exactament.
1: Pep Borràs, sempre és un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Al llarg de la conversa amb Josep Borràs hem sentit la música d'Anselm Viola. Primerament un fragment del concert per a baixó i orquestra d'aquest autor, amb el mateix Josep Borràs com a solista, i més endavant alguns dels 18 estudis d'Anselm Viola per a fagot, en l'enregistrament que va fer el fagotista Ovidio Jiménez. No marxeu, que de seguida arriba en Pepe Reche i les seves notes al peu.

El que és molt important és que sonin i que el que el toca s'hi senti identificat amb aquest so. El so de l'instrument no està totalment definit. O sigui, hi ha una part molt important del que el toca.

0: lutier@catmusica.cat.
1: Notes al peu, amb Pepe Reche.
2: Pepe Reche, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia.
2: Notes al peu, que és aquesta secció que ens apropa la lletra menuda d'una època important de la nostra història de la música, com va ser la que comprèn l'existència d'un gran conjunt com és l'orquestra Pau Casals. I avui ens portes una figura important com és Arnold Schoenberg, que va tenir una estreta vinculació no només amb l'orquestra, sinó també amb la ciutat de Barcelona.
3: Efectivament, tothom coneix, o esperem que tothom coneixi aquestes alçades, que s'hi va estar una temporada vivint aquí a Barcelona.
2: A Vallcarca, em sembla, oi?
3: Sí, a una torre modernista. Doncs allà va fer molta feina, en parlarem després. Però jo avui volia centrar-me en què passa una mica abans, o una mica bastant abans, d'aquesta estada de Schoenberg aquí a casa nostra, i què és el que passarà després, quan marxa i encara que reprèn el contacte amb els seus amics catalans.
2: Situem l'època en quin moment aterra Schoenberg a Barcelona per instal·lar-se i viure-hi uns mesos.
3: Doncs Schoenberg hi va estar vivint aquí a casa nostra des de finals de l'any 31 fins a finals de la primavera, diguem, entre octubre del 31 i maig del 32, aproximadament.
2: Però ell i Casals es coneixien d'abans.
3: Sí, de fet, aquesta relació la podem remuntar fins a 3 dècades abans, al 1900, sabent que van coincidir a París, tot i que no tenim gaire més informació, sembla que es van trobar i poc més. I sí que comença a haver una mica més de relació, sobretot en l'àmbit musical, és a dir, fent coses junts o a prop, a partir de la dècada dels 10. Els trobarem a Viena actuant a un mateix concert, però primer un i després l'altre, és a dir, un presentant dirigint una part del concert i l'altre doncs, actuant com a solista la segona part del concert, sense coincidir, diguem. I una mica més tard a Viena sí que hi ha una mica més de relació, perquè a Viena, amb la Filarmònica de Viena, Casals rep l'encàrrec de fer un concert per a violoncel d'un compositor del barroc. De fet, era un concert que era una celebració de tota una tasca que Alemanya s'havia fet de recuperació de la música antiga. Tota una sèrie de les grans obres de la història, doncs una tasca musicològica immensa, una cosa que després tindrem aquí a casa nostra repetida per aquesta influència. Doncs agafen un compositor del barroc, un tal Mon, que avui sona poc, però quedeu-vos amb aquest nom, i a la vegada, per a interpretar aquest concert, Schoenberg té l'encàrrec d'escriure la part del continu. Què vol dir? Perquè no sapigueu què és el continu. El continu és una línia de baix que està escrita en el període barroc, és una sola línia, i sobre aquesta línia els músics improvisaven. Un clavecinista, doncs, al davant d'aquelles notes, no tocava només aquelles notes escrites, sinó que en tocava moltes més perquè desplegava tota una sèrie d'acords, tota una sèrie de contrapunt a partir d'aquí. Al segle XX aquesta,

0: Aquesta tradició interpretativa s'ha perdut bastant i el que es fa és suplir-la, doncs, això, amb un compositor que el que fa és escriure, desplegar aquesta part, posar-la per escrit perquè els músics la puguin interpretar. No només Schoenberg va escriure aquesta part, sinó que es va permetre una llicència que va ser d'oferir-li a Casals, a més d'aquest continu, unes cadències.
1: Recordem que la cadència és aquell moment d'un concert amb solista en què el solista es queda sol, l'orquestra para, per demostrar el seu virtuosisme i a priori improvisa.
0: Exacte. Igual que el barroc es tocava sobre la marxa, les cadències també s'improvisaven sobre la marxa. Hi havia una sèrie de llocs comuns on sabíem que aquí el solista agafava aquesta llibertat i sembla ser que Casals també va decidir agafar certa llibertat perquè molt amablement va rebutjar aquestes cadències, no les va interpretar i suposem que va fer cadències pròpies. Aquí hi va haver un punt de malentès, no es van arribar a entendre els dos músics, una cosa que anys més tard Robert Gerhard recordaria com un punt d'inflexió en aquesta relació, com de no haver-se entès del tot, tot i que després l'any 31 sembla que tot s'ha oblidat.
1: Recordem que l'estil de Schoenberg és bastant diferent de l'estètica musical que tenia Pau Casals, que tendia una mica a la tradició i a la música més convencional, no?
0: Sí, el gust de Casals és transparentíssim. És a dir, ell estimava allò clàssic. Tenia molt de respecte, això sí, per tota l'avantguarda. Li semblava que Stravinsky o el mateix Schoenberg eren compositors enormes, molt bons, però preferia que altres músics o ells mateixos interpretessin aquesta música. Ell anava cap a una altra estètica.
1: Parlaves de l'any 31, però ell ha actuat en algun moment a Catalunya, Arnold Schoenberg?
0: Sí, de fet, abans d'establir-se i d'actuar amb l'Orquestra Pau Casals, que és el que passarà l'any 31, Schoenberg havia estat a Barcelona, havia estat a Catalunya presentant la música. Demà d'aquí, doncs, com no podia ser d'una altra manera, demà del seu deixeble, Robert Gerhard. L'any 23 és quan Robert Gerhard li envia una carta, se'n va a Europa a buscar el gran mestre i en només 2 anys aconsegueix portar el seu mestre cap a Barcelona, junt amb el seu gran amic Manuel Clauseis, que era qui organitzava, qui hi havia al darrere de l'Associació Música de Càmera, que havia portat moltíssims noms de tota Europa a fer concerts aquí a casa nostra, fins i tot abans d'existir l'Orquestra Pau Casals. Doncs organitzen l'any 25 un monogràfic Schoenberg. En aquell cas, no farien la música amb l'Orquestra Pau Casals, sinó que, junt amb Schoenberg, venen músics vienesos per fer música d'avantguarda, música radical, el que just havia escrit en aquell moment Schoenberg, el que tenia més nou, acabat de sortir del forn, doncs és el que presenta aquí. Estem parlant d'obres com la Sinfonia de Cambra, com el Pierre Lunaire i com una sèrie de cançons, també.
1: I la rebuda, com és?
0: La rebuda, difícil. Schoenberg no s'acaba d'entendre mai, ni en aquell moment, ni l'any 29, quan ja es presenta com a alumne, ni l'any 31, tot i que es va modulant. I sobretot hi ha una gran diferència, que és que entre el concert del 25, on Schoenberg dirigeix i ve amb músics vienesos, i el concert on Schoenberg dirigeix l'Orquestra Pau Casals, l'any 1932, hi ha una gran diferència en el repertori, en la tria. Perquè mentre que el 25 havia presentat el que acaba d'escriure, l'any 32 se'n va cap enrere en el temps i agafa de les primeres obres que havia escrit. Estem parlant de La nit transfigurada, estem parlant també d'unes altres cançons o fins i tot d'una transcripció de Bach per acabar el concert. Doncs, durant tot aquest període, és aquesta història que tothom coneix, quan Schoenberg s'estableix a Barcelona, quan està vivint en aquesta torre modernista, hi ha unes quantes coses que han passat, diguem, a la gran història de la música, almenys per nosaltres, que és que acaba d'escriure el segon acte d'una de les grans òperes de Schoenberg, com és Moses und Aaron. També acaba una peça per a piano sol, que és l'opus 33b, per si el voleu buscar i escoltar-lo. I a més, neix una filla que rep com a nom Núria. I això és una cosa que tenim tendència a presumir, no? Que té un nom català.
1: Què va fer Schoenberg mentre va ser aquí? Més enllà, ja hem vist que musicalment i familiarment, diguem que l'estada va ser molt, molt profitosa, però ella es va relacionar una mica amb amb la ciutat, amb els habitants de Barcelona? Tenim testimoni d'això?
0: Doncs tenim alguns testimonis d'activitats. Entra en contacte no només amb els músics, sinó amb la intel·lectualitat. Sabem que juga a tennis, també, una cosa importantíssima, que era molt aficionat.
1: Casals,
0: com,
1: també.
0: Com també ho era Casals, efectivament, i Robert Gerard també era un aficionat al tennis, i altres personalitats en les que al voltant del tennis i a fora, doncs,

0: relaciona també per fer una sèrie de conferències per explicar doncs, aquest art modern, per explicar aquesta nova estètica. I a la fi d'aquesta estada tenim un petit gran misteri, perquè conservem un esborrany d'una carta que no està datat. I quan diem esborrany és perquè aquesta carta sembla que no es va enviar mai. I és una carta adreçada a Casals on li diu: tot aquest temps que he passat aquí, he gaudit molt de l'orquestra, he gaudit molt de vostè, sóc un gran admirador del seu art, tocant el violoncel, i allò que hem parlat, doncs crec que anirà endavant, perquè tinc la idea d'escriure una peça de violoncel. I li diu: no sé si serà una peça per a violoncel, si serà una peça per a violoncel i piano, o si serà una cosa per a violoncel i orquestra. No ho sé encara, però allò que hem parlat, doncs va endavant. És un misteri perquè aquesta carta no està enviada, no ens consta aquesta conversa, més enllà d'aquest esborrany, i uns mesos més tard, quan arriba una carta on Schomberg diu: ja tinc el concert per a Casals, és una carta que no adreça a Casals, sinó que adreça a Robert Gerhard. I li diu: digue-li al mestre que ha escrit això. Com si fos una cosa nova, com si Casals no en sapigués res. És un misteri, però és així, no sabem si van parlar o no, però aquesta carta és: Gerard, digue-li a Casals que li ha escrit un concert per a cello. I no fa cap referència a cap conversa ni haver-ne parlat abans.
1: Curiós, potser encara hi havia unes certes reticències fruit d'aquells primers encontres que no van ser molt feliços i potser Gerard tenia molta veneració i respecte per Casals i no s'atrevia i necessitava la intercessió, potser, de Gerard.
0: Aquí estem fent ja el que se'n diu musicologia ficció, no en tinc ni idea. Sí que és veritat que Gerard és un dels testimonis que recorda aquesta mena de picabaralla o desentès a la dècada dels 10, i a més diu: després quan es van trobar l'any 31-32, semblava que havien fet les paus i que es portaven molt bé. Però tampoc els testimonis que es fa referència no els coneixem. Fa referència a unes cartes on hi ha aquesta discussió i realment aquestes cartes no apareix aquesta informació o simplement que no les hem trobat nosaltres. Doncs tenim aquesta cosa, però sembla ser que, o simplement la timidesa de: estic pensant això i voldria dir-li i fa un esborrany, però no hi ha la comunicació ni per carta ni de viva veu.
1: Però el concert el va fer. O sigui, hi ha un concert de violoncel i orquestra de Schoenberg.
0: Doncs sí. I a partir d'aquesta primera carta, que apareix l'any 33, doncs hi ha tot un seguit d'informació, primer a Gerard, a Robert Gerard, perquè fes coneixedor a Casals, i després amb el mateix Casals, on explica tota mena de detalls. La primera cosa que li diu és: coneixent els gustos de Casals, tranquil, que aquest concert no és un concert original, no és un concert que jo he escrit des del principi, sinó que he arranjat un concert. Un concert d'un compositor del barroc que es diu Mon.
1: Home, el mateix.
0: El mateix. El que passa que molt ràpidament li diu: no és aquell Mon que vostè va tocar a Viena. És un altre concert per a clavicèmbal que jo he arranjat per a violoncel. I té aquesta essència del barroc. Harmònicament no vaig gaire més lluny del que va el barroc. Orquestralment sí que és bastant diferent, sí que hi ha uns altres colors orquestrals, però en essència, diguem que el llenguatge no és el llenguatge que tothom tenim al cap de Schoenberg, és un altre tipus de llenguatge. Té unes quantes dificultats i a partir d'aquí comença tot un període de correspondència i d'anar provant. Arriba una carta amb la part de violoncel, amb la part de solista. Mestre Casals, miri-ho bé, si és molt difícil, digue-m'ho, puc canviar qualsevol cosa. I Casals li contesta: és magnífic que un músic com vostè hagi pensat en mi, hagi escrit això, és increïble el que demanda tècnicament de l'instrument, musicalment, és un concert molt, molt difícil. Resposta a Schoenberg: mestre, si s'ha de canviar alguna cosa, la canviem. M'agradaria que fos també assequible per a estudiants de música, per tant, podem afegir més canvis per fer-lo més senzill. Casals s'hi nega, diu que si això ha sigut idea del compositor no pot tocar i que s'ha de quedar així, que és magnífic, però que l'ha d'estudiar. Parlen de l'estrena. Aquí també hi ha una sèrie de circumstàncies de Schoenberg, que era professor a Berlín, any 33, per tant, no és un bon moment per ser professor en lloc, però encara menys a Berlín, a Alemanya, l'Alemanya nazi, i encara menys sent jueu com ho era Schoenberg. Schoenberg sap que passarà alguna cosa i està intentant buscar el seu futur lluny de Berlín. Una de les idees és escriure un concert per a un gran músic de fama internacional com és Pau Casals i anar-se'n de gira amb ell a presentar aquest concert. no només a Catalunya, a Catalunya, a Madrid i on faci falta per guanyar-se la vida així.

0: Està intentant buscar una sortida. En paral·lel, Robert Gerard intenta que torni, que s'estableixi a Barcelona, que pugui tindre una feina estable, que pugui fer conferències, etc, etc, i es discutirà amb tothom per aconseguir-ho. La cosa és difícil. Schomberg proposa fer l'estrena aprofitant un compromís que tenia Casals amb la BBC, és a dir, fer l'estrena a Londres. També amb la ràdio a Frankfurt hi havia un altre compromís de Casals i es podria aprofitar. I a tot això Casals diu, no, no, això ho estrenem a la tardor del 33, a l'octubre del 33, ho estrenem aquí a Barcelona. Fet. Spoiler, no va passar. Perquè mentrestant Casals estudiava, Schomberg escriu desesperadament què hi ha d'aquesta estrena. Ui, no, no, ho hem de retrasar a la primavera de l'any següent, primavera del 34. Ui, no, no, està estudiant. Li escriu a Robert Gerard, què és el que passa? Que no està avançant aquest concert. Robert Gerard li escriu, he estat a Sant Salvador amb el mestre i tenim tota la família preocupadíssima perquè m'han dit que no el veien així des de feia molt de temps, que es passa tot el dia tocant Schomberg, que quan arriba als assajos se'n va a Barcelona, fa els assajos amb l'orquestra, torna a Sant Salvador i es posa a estudiar el violoncel. Està esgotadíssim, està tothom preocupat perquè està fent molta feina. Però el concert no hi ha data d'estrena. I aquí el que passa és que tot es precipita. Schomberg finalment rep, tècnicament és una excedència, que va ser un eufemisme de que el fan fora de Berlín.
1: Perquè rep una excedència, no demana una excedència.
0: Exacte, perquè una excedència el que fas és demanar-la, no la reps. Doncs ell directament rep aquesta excedència i és quan Schomberg farà el camí dels Estats Units, que s'assabentaran aquí a Catalunya una mica més tard, de fet, quan Schomberg ja ha arribat als Estats Units. A partir d'aquí encara es fa un últim esforç perquè hi hagi una estrena del concert. Hi ha un altre malentès, tots són malentesos, hi ha un altre malentès amb l'editor que de sobte li demana molts diners a Casals, Casals s'indigna, les cartes arriben tard, Schomberg diu no li faci cas a l'editor perquè al final ha negociat un preu que és simbòlic, no... Doncs no sabem si hi havia realment interès per part de Casals, pels testimonis dient que estudiava sembla que sí, però quan Casals volia fer alguna cosa, com era rebutjar les cadències de Schomberg, doncs ho feia sense cap problema i va acabar no estrenant-lo. De fet, el concert s'estrenarà al 35, a finals de l'any 35, i passarà una cosa molt curiosa, que és que és un músic establert als Estats Units que se n'assabenta de l'existència d'aquest concert. De fet, havia coincidit amb Schomberg ja abans a París i l'havia utilitzat per provar-lo. Doncs és aquest Emmanuel Feuermann que a Londres, a finals del 35, estrena amb la BBC aquest concert, i justament una setmana més tard, Casals està estrenant un altre concert. És a dir, pel mig es creua un dels grans amics de Casals, del que ja havíem parlat fa molts mesos, que és Francis Donald Toby, que era musicòleg, director d'aquesta, compositor, a qui Casals tenia molt, molt gran estima. I justament Toby havia escrit un concert per a violoncel. Un amic que avui recordem molt poc, en la gran història de la música en sona molt poc, i encara més aquest concert de cello, que és bastant, bastant desconegut. Doncs va passar per davant doncs, tant l'estil de Toby com aquesta amistat, tant com perquè això, en qüestió de 15 dies tinguéssim dos concerts dedicats a Casals, un estrenat efectivament per Casals i l'altre, malauradament, no.
1: Quina història aquesta de la relació entre Casals i Schomberg? Per sort tenim enregistraments dels dos concerts, tant de l'un com de l'altre, oi, Pepe?
0: Sí, els tenim enregistrats i, a més, amb una recepció, sobretot del Schomberg. Després Casals recordarà les memòries, tot aquest episodi del concert, i parlar del concert una mica sense pena ni glòria. Hi ha un punt de tristesa respecte a aquest concert i de no haver-lo estrenat, però a les memòries doncs, el deixa com un costat, dient és un gran concert, ha fet el camí que havia de fer.
1: Doncs et sembla que ens sentim una mica?
0: Endavant.
1: Pepe Reche, moltes gràcies i fins aviat.
0: Fins la propera.

Així sonava el primer moviment del concert per a violoncel i orquestra d'Arnold Schoenberg a partir d'un concert de clavicèmbal de Matthias Georg Mohn. La versió era de Yo-Yo Ma, violoncel, i l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigits per Seiji Ozawa.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. És moment, doncs, dels agraïments, que en aquesta ocasió són per a Josep Borràs i Pepe Reche. Moltes gràcies a tots dos. I si us ha agradat i en voleu més, recordeu que trobareu tots els nostres programes a l'adreça catmusica.cat/tallerlutier. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Linkat. El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: El festival Amb So de Cobla ha tancat la desena

Una edició consolidant-se com un referent de la innovació musical i de la projecció contemporània de la cobla. Segons l'organització, el certamen ha registrat una resposta excel·lent del públic i ha reunit més de 2.000 persones en cadascun dels tres grans concerts de nit. Entre els moments més destacats, per exemple, hi ha les actuacions de la Simfònica de Cobla i Corda Mare Mundi, el baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal de Llobregat i també el concert d'Obeses amb Arnau Tordera i la cobla Berga Jove. El festival es va tancar dissabte al Passeig Marítim amb la Transmediterrània Orquestra, que va omplir l'espai amb ritmes balcànics, jazz i música mediterrània. La pluja, això sí, va obligar a suspendre l'espectacle amb so de dona, però el festival ha valorat molt positivament la participació ciutadana i ha reafirmat el seu compromís amb la fusió de gèneres i la preservació del patrimoni sonor de la cobla. La pròxima edició se celebrarà del 3 al 7 d'agost de l'any que ve, del 2027. I d'aquí una hora continuarà el 46è cicle als Orgues de Catalunya amb el concert de Marcel Martínez Bonifacio, que començarà a les 7 del vespre, d'aquí una hora, com dèiem, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. I una hora més tard, a les 8, dins del cicle Estiu al Palau, la pianista Emma Stratton interpretarà obres de Robert Schumann, Sergei Prokofiev i Franz Liszt. Com dèiem, començarà a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I en el marc del Mediterranean Guitar Festival, el concierto de Aranjuez a càrrec de l'orquestra Camerart, que interpretarà una de les obres més emblemàtiques del repertori universal juntament amb el prestigiós guitarrista Jelil Refik Kaya. Aquesta proposta artística uneix l'elegància sonora de Camerart amb la sensibilitat i el virtuosisme d'un solista de prestigi internacional i dona lloc a una experiència musical carregada d'emoció, lirisme i profunditat. Una bona oportunitat, doncs, per redescobrir aquesta obra mestra del compositor Joaquín Rodrigo i especialment el seu cèlebre Adagio. Serà a les 9 del vespre a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella. I a les 10 del vespre s'inaugurarà el 5è festival Riu Avall amb el concert Frottola, la cançó italiana del 1500, a càrrec del duet A la Viola, integrat per la soprano Olga Miracle i el llautista Xavier Domínguez. Presentaran un repertori de cant amb acompanyament de llaut, viola i guitarra renaixentista que sonava a les corts i als palaus del nord de la península itàlica dels segles XV i XVI. El concert es farà a l'església de Sant Marc de Mas de Barberans, un temple emblemàtic i idoni per acollir-hi la música del 1500. I també a les 10 del vespre, dins del festival Jordi Savall, concert El Cano, la primera volta al món amb Euskal Barroco Ensemble, dirigit per Enrique Solinis i amb la participació de l'actor Jordi Buixaderas. I és que fa més de 500 anys, el basc Juan Sebastián Elcano va emprendre una expedició capitanejada inicialment per Fernando de Magallanes a la recerca de l'especieria. Apunteu, serà avui a les 10 del vespre al Santuari de la Serra de Montblanc. I agafem l'agenda de demà dimarts. Tenim, per exemple, el concert dins del festival Jordi Savall que farà el violinista Cha Limberger i el Budapest Gypsy Ensemble. En el marc dels actes de celebració del 500 aniversari de l'arribada del poble gitano a la península ibèrica, ens proposaran descobrir un repertori molt suggerent i de gran riquesa tímbrica que s'emmarca dins de l'estil magiar nota. Es tracta d'una música que va néixer a Hongria a principis del segle XIX, originalment composta per la noblesa del país i interpretada principalment per gitanos hongaresos que amb el pas del temps també van fer seu aquell llenguatge musical. El concert començarà demà a 8:15 del vespre a l'antic dormitori del Reial Monestir de Santes Creus. I encara dins del Festival Jordi Savall, demà a les 10 del vespre, concert a Vivaldi a Venècia amb la soprano Núria Rial, les musicians du Concert des Nacions i Lina Turbonet, com a concertino dirigit per Jordi Savall. En aquesta casa, a la plaça de Sant Bernat del Reial Monestir de Santes Creus. I a la mateixa hora, a la plaça de l'Església d'Altafulla, el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla oferirà el concert impressionant
ocasions amb Tulio Zorzet al violoncel, Elga Anapisapia al piano,

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui farem un d'aquells violins nostres que dediquem monogràficament a la banda sonora d'una pel·lícula. Avui, al Violí Vermell, comentaris i audicions al voltant de la banda sonora de Danny Elfman per a la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata, dirigida per Tim Burton, de l'any 2005.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
2: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, sens dubte, el Willy Wonka dels tècnics radiofònics.
1: El violí vermell. La música clàssica, en color i en blanc i negre.
2: Aquesta pel·lícula, Charlie i la fàbrica de xocolata, és l'adaptació al cinema del llibre infantil del mateix títol de l'escriptor anglès Roald Dahl, publicat el 1960.

0: 1984. Roald Dahl és l'autor d'altres llibres infantils portats a la gran pantalla com Matilda o James i el préssec gegant, El gran amic gegant o Fantàstic Mr. Fox, per exemple. Tots ells amb un humor particular que sovint voreja l'humor negre. Charlie i la fàbrica de xocolata ja va tenir una adaptació cinematogràfica l'any 1971, Un món de fantasia, dirigida per Mel Stewart i protagonitzada per Gene Wilder. I podríem dir que no fa gaire, el 2023, n'hi ha hagut una altra, titulada Wonka, dirigida per Paul King i protagonitzada per Timothée Chalamet, tot i que més aviat aquesta vindria a ser una mena de prequela de l'original, més o menys. Nosaltres avui ens referim, doncs, a la versió del 2005, dirigida per Tim Burton, protagonitzada per Johnny Depp, fent de Willy Wonka, i el nen Freddie Highmore, que fa de Charlie. La banda sonora de Danny Elfman, el compositor que va aparèixer com una de les grans novetats renovadores del sinfonisme cinematogràfic a principis dels 90, amb grans bandes sonores com Eduard Mans Tisores, Batman, Malson abans de Nadal o Big Fish. També és l'autor del tema de la sintonia dels Simpsons, per cert. Normalment, la gran majoria de bandes sonores de les pel·lícules de Tim Burton les componen Danny Elfman. Vinga, va, anem per feina, Charlie i la fàbrica de xocolata.
1: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
0: Aquesta banda sonora de Danny Elfman és una mostra fidel del que podríem dir que són les bases del seu estil, tan propi i tan particular, en moltes de les seves partitures. Bandes sonores que contenen dins seu una gran varietat d'estils i de sons, amb melodies divertides, orquestracions lleugeres, canvis infinits de direcció i estil, i que, per damunt de tot, transmeten una constant sensació de calidesa i de fantasia, això sí, de tant en tant, matisada per moments d'una foscor entremaliada. El primer que sentirem, esclar, és el tema dels crèdits d'inici. A les imatges, engranatges i engranatges i cintes de producció d'una gran fàbrica que produeix rajoles de xocolata. La música, un exemple perfecte d'això que us acabo de dir de l'estil de l'Elfman, un tema que passa per moltes variacions, des d'uns acords inicials fantasmagòrics a unes denses estructures sincopades, veus corals que entren i surten, percussions marca de la casa, etc., fins a arribar a la part final, evocativa i invocativa, poètica, màgica, i que ens donarà pas a la veu en off, que ens comença a explicar aquest conte i ens parla d'un nen, en Charlie.

0: Vet aquí la història d'un nen qualsevol que es deia Charlie Bucket. No era més ràpid, ni més fort, ni més llest que els altres nens. La seva família no era rica, ni poderosa, ni coneixia gent important. De fet, amb prou feines s'hi podien menjar. El Charlie Bucket era el nen més afortunat de tot el món, però ell encara no ho sabia.
1: En Charlie Bucket viu en una casa molt pobra, molt pobra, amb la seva família molt pobra, molt pobra. El seu pare, la seva mare i els seus quatre avis, l'avi Joe, l'àvia Josephine, l'avi George i l'àvia Georgina. Són gent senzilla que tots s'estimen molt en Charlie. He dit que són molt pobres, molt pobres? El poble és presidit per una enorme i gran fàbrica de xocolata, la fàbrica de xocolata i dolços de Willy Wonka, el millor xocolater del món. En Willy Wonka és un personatge misteriós. Fa anys que ningú no l'ha vist, però l'avi Joe se'n recorda perfectament d'ell, perquè va treballar per ell quan era jove, quan en Willy Wonka tot just començava amb una petita botigueta. En Wonka va prosperar molt. Tothom va adonar-se que la seva era la millor xocolata i els seus dolços i caramels els de gustos més sorprenents. Aviat va tenir una gran fàbrica enorme, impressionant, tota ella dedicada a fer les millors xocolates i els millors dolços. Sentim com ens ho explica l'avi Joe i el tema musical titulat La primera botiga.
2: Jo vaig veure el Willy Wonka amb els meus propis ulls. Jo treballava per ell, noi.
3: Ah, sí?
2: I tant. És clar que et parlo de quan era molt més jove. El Willy Wonka va començar amb una botiga al carrer dels cirerers, però tothom volia els seus dolços.

0: però degut al munt d'espies que la competència infiltrava la fàbrica i entre els treballadors, que robaven les fórmules de les especialitats d'en Willy Wonka, un dia aquest va decidir tancar-la i deixar els treballadors al carrer. Al cap de poc temps va començar el misteri que envoltava la fàbrica de xocolata de Willy Wonka.
1: La fàbrica va tancar, Charlie.
2: I semblava que hagués d'estar tancada per sempre. Però un dia vam veure que sortia fum de les xemeneies. La fàbrica ja tornava a funcionar.
3: I vas tornar a treballar?
2: No. Ni els altres.
3: Però a dins li deu treballar algú.
1: Dormia, Charlie. Has vist mai una sola persona que entrés en aquella fàbrica o que en sortís?
3: No. La porta està tancada.
2: Exacte.
3: Però qui farà les màquines?
1: No ho sap ningú, Charlie.
4: És un autèntic misteri.
3: Algú ho ha preguntat al senyor Wonka?
2: Ningú l'ha vist des de fa molt. Ja no surt mai. L'únic que surt d'aquell edifici són els dolços, empaquetats i amb l'adreça. Donaria tot el que tinc al món per poder-hi entrar un altre cop i veure què se n'ha fet d'aquella meravella de fàbrica.
5: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
0: I és així que en Charlie, i el papa, i la mama, i l'avi Joe, i l'àvia Josephine, i l'avi George, i l'àvia Georgina, es diuen bona nit i se'n van a dormir. El que en Charlie i la seva família, ni ningú del poble, ni ningú del món mundial no saben, és que aquella mateixa nit les coses començarien a canviar.
6: I justament aquella nit, l'impossible havia començat a posar-se en marxa.
0: I és que resulta que de la fàbrica en surten tot de motociclistes que s'escampen arreu del món i allà on van posen uns cartellets pels carrers amb un anunci sorprenent que tothom veurà l'endemà. Un anunci del que aviat se'n fa ressò tots els mitjans de comunicació.
7: Estimats habitants del món, jo, Willy Wonka, he decidit que aquest any permetré que 5 nens visitin la meva fàbrica. A més, un d'ells rebrà un premi especial que ni tan sols sou capaços d'imaginar-vos.
8: Hi ha 5 bitllets daurats amagats sota els papers d'embolicar de 5 rajoles de xocolata Wonka qualsevol. Aquestes 5 rajoles poden ser en qualsevol botiga, de qualsevol carrer, de qualsevol ciutat, de qualsevol país del món.
0: Qui trobi un d'aquests 5 bitllets daurats amagats en 5 rajoles de xocolata tindrà, doncs, el privilegi de visitar i conèixer els secrets de la fàbrica de xocolata de Willy Wonka. Sentim ara el tema que Danny Elfman dedica a tota aquesta seqüència. La música que acompanya l'anar a dormir amable i carinyós de la família. Una música dolça i sentimental, plena de tendresa. La música que segueix els motociclistes penjant l'anunci d'en Wonka pels carrers i les places. Una música en la línia del tema inicial que hem sentit, que no deixa de ser el tema de la fàbrica de Willy Wonka. Després, una mena de música de transició que il·lustra com la ciutat es desperta i els ciutadans llegeixen l'anunci. I després, una música molt dinàmica referint al ressò internacional mundial, amb referències ètniques de tant en tant, que tenen les paraules del Willy Wonka fent saber que en 5 rajoles de xocolata hi ha un bitllet daurat que convida a visitar la seva fàbrica amb la possibilitat d'un premi inimaginable.

Com anirem sentint, aquesta banda sonora de Danny Elfman està plena de temes que en ells mateixos són com una mena de macedònia d'estils i instrumentacions ben diverses. Seguim amb la nostra història. Naturalment, l'anunci d'en Willy Wonka il·lusiona en Charlie i la seva família. Però ells són pobres, molt pobres, i no poden comprar cap rajola de xocolata. Amb una excepció. Cada any, per l'aniversari d'en Charlie, n'hi compren una. Tenint present l'avinentesa, decideixen avançar el regal i, amb molt d'esforç, comprar-li una rajola al nen a veure si hi ha sort. Tots els ulls estan il·lusionats, esperançats, mirant la bonica rajola de xocolata d'en Charlie. El nen, a poc, la desembolica. Què passarà? Sabeu què? Que no us ho dic. En Pau i jo farem una cosa millor. Us fem sentir el tema musical titulat La rajola de xocolata de l'aniversari d'en Charlie i vosaltres, sentint-la, sabreu perfectament què passa, segur.

0: molt, això no ho heu pogut veure amb la música, de poder compartir entre tots una rajola de la millor xocolata del món.
1: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
0: Passen els dies, les notícies van informant que es van trobant arreu del món els bitllets daurats. Ja n'hi ha quatre, falta l'últim. En Charlie, de tant en tant, s'apropa a la reixa que dona entrada a la fàbrica de Willy Wonka. I d'allà estant, tanca els ulls i s'alimenta amb l'olor a xocolata que es desprèn de les xemeneies. Però un dia, tornant cap a casa, veu una mena de paper a terra, mig colgat per la neu de l'hivern. S'ajup i... ostres, és un bitllet de $10. En Charlie no s'ho pensa, té un rampell i se'n va a la primera botiga de queviures que troba i demana una rajola de xocolata de Willy Wonka. I allà mateix la desembolica. I allà mateix es produeix el miracle. Allà mateix, a la botiga, davant del botiguer i de la clientela.
2: Has trobat l'últim bitllet daurat del Wonka! I a la meva botiga! Escolta, jo te'l compro. Et donaré $50 i una bicicleta nova.
3: Au, va, calli. Jo li donaré $500 pel bitllet. Em vols vendre el bitllet per $500, maco?
2: Ja n'hi ha prou d'això. Deixin estar el nen. Escolta, no deixis que ningú se'l quedi. Porta la casa de seguida. Ho has entès?
3: Gràcies.
0: Imagineu-vos l'alegria i la il·lusió de la família d'en Charlie. Espera, cal saber què hi diu en el bitllet daurat. Ens ho llegeix el pare d'en Charlie i també els altres quatre nens i nenes que han trobat un bitllet daurat.
4: Salutacions a l'afortunat que ha trobat aquest bitllet daurat del senyor Willy Wonka. Et dono calorosament la mà i et convido a venir a la meva fàbrica on t'atendré durant... tot un dia.
5: Jo, Willy Wonka, et faré de guia per la fàbrica personalment i t'ensenyaré tot el que hi ha.
6: I després, a l'hora de marxar, t'acompanyarà a casa teva un seguici de grans camions. I cadascun portarà tant xocolat com puguis menjar.
7: I recorda, un dels 5 afortunats rebrà un premi addicional que no ets capaç ni d'imaginar-te. I ara, atenció a les instruccions.
8: El dia 1 de febrer has de ser a la porta de la fàbrica a les 10 en punt del matí. Podràs portar un membre de la teva família perquè t'acompanyi. A reveure, Willy Wonka.
9: L'1 de febrer.
3: Si és demà?
10: Doncs ara no has de perdre el temps, Charlie. Renta la cara, fes-te la clenxa, renta les mans, renta les dents, moca't foc!
11: I frega't el fang dels pantalons.
10: Sí.
3: Que ningú perdi la calma.
0: Però en Charlie li agafa la responsabilitat del bon nen que és. Diu que vol renunciar a anar-hi, que una dona li ha ofert $500 pel bitllet i que segur que si el posen a la venda en poden treure molts més. I ells són pobres, molt pobres. I com diu ell, els diners els fan més falta que la xocolata. Tots miren en Charlie i saben que no li falta raó. L'avi George, fins ara l'avi malcarat, rondinaire i escèptic, crida en Charlie perquè s'acosti a ell.
11: Ei, noiet, vine aquí. N'hi ha per tot arreu de diners. N'imprimeixen cada dia. Però d'aquests bitllets, només n'hi ha 5 d'iguals a tot el món. I a sobre no n'hi haurà mai més. Series un beneit si canviessis això per una cosa tan vulgar com els diners. I tu ets un beneit?
3: No ho sóc.
11: Doncs espolsa't els pantalons, que la fàbrica t'espera!
0: Vinga, va, Danny Elfman, ara et toca a tu. Jo ja els he explicat el que passa a la història. Ara has de ser tu, amb les teves notes i els teus músics de l'orquestra, el que segueixis sense les meves paraules i ens expliquis el que passa ara. Ens toca sentir el tema titulat El tiquet daurat, la fàbrica. Vinga, Danny, fes-nos sentir com ens has fet emocionar encara més amb les paraules de l'avi George i com immediatament ens trobarem en Charlie, l'altre avi seu, l'avi Joe, el que havia treballat a la fàbrica de jove, junt amb els altres quatre nens i els seus pares davant la fàbrica d'en Willy Wonka, esperant que sigui l'hora que les portes s'obrin I com amb la música ens transmets l'expectativa. Com hi ha un gran misteri per poder entrar dins la gran fàbrica de xocolata del gran Guillem.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: I quan s'obren les portes, què els dona la benvinguda? Una mena de teatret ple de ninots, així com de fusta, com d'autòmates antics del Tibidabo, que canten una cançoneta alegre sobre el gran Willy Wonka, el gran xocolater. Sentim la cançoneta en la seva versió original, no doblada al català. Només us dic una cosa. Més enllà de gaudir de la cançó, us demanaria que us fixéssiu en les veuetes que la canten. Més endavant us diré el perquè.

I ve d'aquí que comença ara una, diguem-ho així, segona part de la pel·lícula. La visita guiada que el gran Willy Wonka, un personatge peculiar, mig nen, mig adult, mig fiable, mig no sé, no sé, que fa a les cinc criatures i als seus companyans, el tour turístic per la fàbrica. Sentim ara el tema de la banda sonora titulat Exploradors de Xocolata. Per descriure aquest tema, no trobo cap altra manera que referir-me al cognom del compositor. Us recordo que és el Danny Elfman. I això d'Elfman, si ho traduïm literalment, seria home elf. I és que sovint en Danny Elfman fa una música que sembla que pertanyi a algun estadi intermedi entre el món de la realitat i el món de les idees. Aquella estranya dimensió on habiten els éssers de la mitologia més terrenal, els elfs, els follets, etc. En fi, que ara m'he enrotllat massa. Res. Sentim el tema titulat, deia, Exploradors de Xocolata, que ens il·lustra les emocions que senten els visitants en l'inici de la visita als racons plens de misteri i màgia de la fàbrica de xocolata de Willy Wonka.

I és aleshores que tenim la revelació que la fàbrica de Willy Wonka, ell no està sol. La fàbrica està plena dels umpa-lumpes. Uns senyors que sembla que hagin vingut de la Índia molt, molt baixets. No és que siguin nans, és que simplement són senyors petits, molt petits. I tots són exactament iguals l'un a l'altre, tots tenen la mateixa cara. De fet, tots estan interpretats pel mateix actor, en Deep Roy, un actor al que considero que com a mínim se l'hauria d'haver nominat a l'Oscar en el seu paper de secundari, i tant que sí. Els Lumpa Lumpa se'ls va trobar en Willy Wonka en un dels seus viatges. I com que adoraven el cacau, els va convèncer per anar tots a treballar a la fàbrica. Personatges peculiars. Bé, de fet, com tot en aquesta història. Si us sembla, sentim el tema de la banda sonora dedicat als Lumpa Lumpa. Música en la seva meitat primera, clarament d'inspiració africana, tot i que amb un lleuger toc de rock modern a les orquestracions per complementar els ritmes tribals. Una música una mica gamberra del trapella Danny Elfman.

Bé, si us hi heu fixat, ben bé encara no us he dit res dels altres quatre nens que acompanyen en Charlie i l'avi Joe a la fàbrica. Ai, és que mireu, és que són uns nens molt repulsius i no m'agrada gaire parlar-ne. Però, esclar, és que tampoc no puc no fer-ho, oi? Mireu quines prendes. Un és l'Augustus Glob, un nen alemany totalment golafre que només pensa en omplir-se la boca de dolços i xocolata. L'altre és la Violeta Bellesguard, una nena bufona, però que només pensa en ser la millor i la més combativa i en guanyar, guanyar i guanyar i menjar xiclet, menjar xiclet i menjar xiclet. Després tenim la Berruga Salt, una noia anglesa de casa rica, consentida, consentida, consentida. I finalment, en Mike TV, que només pensa en mirar la tele i jugar a videojocs molt violents. D'altra banda, a més, tots són una colla de maleducats i força egoistes. Aquests quatre nens, al llarg de la visita, aniran caient un rere l'altre. A causa dels seus particulars excessos i de no fer cas en Willy Wonka, acabaran fora de la visita i, per tant, eliminats de cara al premi final. Per posar-vos un exemple, el golafre Augustus acaba caient a un llac de xocolata i l'han de rescatar amb un tub d'extracció, per exemple. O la Violeta Bellesguard, que no fa cas d'en Wonka quan li diu que no es mengi un xiclet en fase experimental i acaba convertida tota ella en un nabiu. Doncs bé, en les quatre ocasions en què els nens queden eliminats i els passen coses, els Umpa-Lumpa els dediquen una cançó a cada nen i a cada nena. Cada cançó inclou lletres adaptades dels textos originals del llibre i estan escrites com a particulars laments per a cada nen. Els sentiments expressats a les lletres són alhora moralistes i forçament retorçats i exposen amb detalls humorístics i macabres què passarà amb els golafres, amb els nens malcriats i els nens que masteguen massa. I a cadascuna d'aquestes cançons, el compositor Danny Elfman les dota d'un estil distintiu propi. Big band molt rítmica per l'Augustus Glob, harmonies elegants per la Violeta Bellesguard, balada de somni dels anys 60 amb sitars per a la Berruga Salt i rock progressiu inspirat en el Bohemian Rhapsody de Queen per a Mike TV. Recordeu que us he fet un comentari sobre la cançoneta aquella que hem sentit abans, que us he dit que us fixéssiu en les veuetes? Doncs és que en la versió original de la pel·lícula, totes les veuetes que se senten en aquella cançó i en totes les altres quatre cançons són interpretades per una sola persona. I és ni més ni menys que el mateix compositor, en Danny Elfman. Ell és l'únic intèrpret, cosa que requereix que aquest talentós cantant enregistri infinites superposicions i que manipuli un bon nombre en les tonalitats. Vinga, va, en sentim una? Una d'aquestes quatre. La primera, la dedicada al golafre i maleducat Augustus Glob. Recordeu, totes les veuetes són del mateix, d'en Danny Elfman. Upa-lumpa, upa-lumpa, upa-lumpa, upa-lumpa, upa-lumpa, upa-lumpa, upa-lumpa, upa-lumpa.

De totes maneres, el doblatge en català també és molt bo i em ve de gust oferir-vos en una tal i com la vam sentir a casa nostra quan TV3 la va emetre per primera vegada, Charlie i la fàbrica de xocolata, el 4 de gener del 2010. Sentim, per exemple, la cançó de la nena consentida i malcriada, La Berruga Sol. Si escolteu amb atenció la lletra, veureu que és molt aprofitable.

Bé, tornem a la nostra història. Finalment només queda un nen, en Charlie. Ell és declarat per en Willy Wonka el guanyador. Per a ell serà el premi. Primer, però, cal anar a casa de la família d'en Charlie. Tots tres, en Charlie, l'avi Joe i en Willy Wonka. I com hi van? En ascensor. Un ascensor que va en totes direccions i que, a més, vola. Arriba ara el tema més d'acció d'aquesta banda sonora. Es titula Amunt i fora. Prepareu-vos, que va fort.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: L'ascensor entra pel sostre de casa el Charlie. De fet, rebenta el sostre. I patapam, a terra enmig de la casa. Pobre, molt pobre. I davant la sorpresa del pare, la mare, l'avi George i les àvies Josephine i Georgina. I de l'ascensor en surten en Charlie, l'avi Joe i, esclar, Willy Wonka. En Charlie i l'avi Joe estan molt contents. En Charlie ha guanyat alguna cosa.
2: Diu que el Charlie ha guanyat alguna cosa.
3: I no pas qualsevol cosa. La cosa més cosa de totes les coses que hi ha al món. A aquest nen li penso donar tota la meva fàbrica.
2: Suposo que ho diu de broma.
3: No, no, de veritat. Perquè fa uns quants mesos, quan em tallava els cabells com cada mig any, vaig tenir una estranya revelació. En aquell únic cabell blanc hi vaig veure reflectida l'obra de la meva vida, la meva fàbrica, els meus estimats umpalumpes. Quin tindria cura quan jo ja no hi fos? En aquell moment ho vaig veure clar. Necessito un recanvi. I ja el tinc, Charlie. Tu.
1: Ostres, això sí que no s'ho esperaven. La fàbrica de xocolata de Willy Wonka serà per en Charlie. I en Willy li diu a en Charlie que vagi amb ell a la fàbrica per aprendre els secrets del seu art. Però hi ha una condició. Només hi pot anar en Charlie. Ningú més.
4: Així si vaig amb vostè a la fàbrica, hauré de deixar la meva família.
3: Sí! És un avantatge més.
4: Doncs no hi aniré. Jo no canviaria la meva família per res. Ni per tota la xocolata del món.
1: Sentim el tema de la banda sonora titulat En Charlie no accepta. Un tema que sona més a Thomas Newman que a Danny Elfman. Un tema molt bonic, però alhora agradós.

0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts el violí vermell.
1: En Willy Wonka queda tot contrariat i marxa. La família roman en silenci. Un silenci que trenca l'àvia Georgina, que fins ara sempre ha semblat que no hi tocava gaire.
2: Ara tot anirà molt millor.
3: I per una vegada, l'àvia Georgina sabia perfectament què deia. L'endemà al matí, el Charlie va ajudar els seus pares a arreglar el forat de la teulada. L'avi Jou va estar tot el dia llevat. No es notava gens cansat. El pare del Charlie va trobar una feina millor a la fàbrica de pasta de dents, reparar la màquina que l'havia substituït. La família Bucket no havia viscut mai tan bé, però en el cas del Willy Wonka no es podia dir el mateix.
1: I ara ens hem d'ocupar del pobre Willy Wonka. Hi ha una cosa que no us he dit al llarg de tota la pel·lícula, quan l'anem veient, petits bocins també de la vida d'en Willy Wonka, especialment de la relació amb el seu pare. El pare del Willy Wonka era dentista i no va deixar mai el seu fill menjar dolços, xocolates o llaminadures. Però quan en Willy, d'amagat, les va descobrir, es va revelar i va acabar marxant de casa, esdevenint el gran mestre de la xocolata i dels dolços i no tenint cap relació més amb el seu pare. Doncs bé, en el tram final d'aquesta història, en Charlie posa en contacte amb Willy i el seu pare i, finalment, fan les paus. Curiosament, en el disc de la banda sonora no hi ha cap peça per a tota aquesta vessant de la història. Com a molt, trobem un tema al titulat La primera llaminadura, que, de totes maneres, ja ens va bé per exemplificar tota aquesta relació complicada d'en Willy i el seu pare.

I així arribem al final d'aquest conte. En Willy Wonka es reconcilia amb el seu pare, torna a tenir il·lusió per les coses i veu el món d'una altra manera. Torna a fer l'oferiment en Charlie, però ara pot comptar amb la seva família també. I en Charlie accepta, esclar. I la pel·lícula acaba tots feliços a casa d'en Charlie, al voltant de la taula, dinant en Charlie, el pare, la mare, l'avi Joe, l'àvia Josephine, l'avi George i l'àvia Georgina, i en Willy Wonka, convertit ja en un

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui que hem volgut dedicar a la banda sonora de Danny Elfman per a la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata de 2005. Esperem, com sempre, que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. La convocatòria d'avui ens porta a Tòquio per sentir un recital de l'aclamada violinista londinenca d'origen rus Alina Ibragimova, una solista versàtil que a les sales de concerts més importants del món interpreta des de repertori barroc fins a nous encàrrecs. La seva discografia pel segell Hyperion conté concerts de Bach i sonates de Prokófiev. La seva gravació dels concerts per violí de Shostakovich va guanyar un premi Gramofon el 2020 i l'enregistrament dels 24 capricis de Paganini el 2021 va encapçalar les llistes d'àlbums clàssics. Amb el seu violí Anselmo Bellosio, construït cap al 1775, avui Alina Ibragimova ens oferirà diverses obres del repertori per violí i piano, sonates de Leos Janáček, George Enescu, Toru Takemitsu i Robert Schumann. Tot això al costat del pianista francès Cédric Tiberghien. La ràdio-televisió japonesa comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el novembre del 2024 a l'Auditori Oji de Tòquio. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb l'única sonata per violí i piano que es conserva completa de Leos Janáček. Per compondre-la, el músic txec es va inspirar en l'inici de la Primera Guerra Mundial i en la invasió russa d'Hongria. L'obra reflecteix plenament el llenguatge madur de Janáček. La construcció del discurs melòdic és fragmentària, amb motius breus que es repeteixen i es juxtaposen de manera incisiva. Ens transmet inquietud i una tensió constant entre lirisme i dramatisme. També hi sentirem temes que evoquen la música popular eslava, amb al·lusions a melodies gitanes i russes. Tot un exemple de la personal fusió d'innovació i tradició pròpia de Leos Janáček. Els moviments són com moto, ballada, allegretto i adagio. És la sonata per violí i piano de Leos Janáček.

Alina Ibragimova i Cedric Teberghien ens han ofert la sonata per violí i piano de Leos Janáček, una pàgina de gran intensitat dramàtica que fa una síntesi d'elements folclòrics i moderns. El compositor txec la va escriure el 1914, a l'inici de la Primera Guerra Mundial, i es va estrenar uns anys més tard, el 1922. La següent sonata és del violinista, pianista, compositor i director d'orquestra George Enescu, el gran músic romanès que a partir del 1899 va recórrer a Europa com a virtuós del violí i als anys 30 va ser titular de la Filarmònica de Nova York. Després de la Segona Guerra Mundial, George Enescu es va establir a París. Pel que fa a la seva producció, podem dir que va ser un músic versàtil i va compondre en estils diferents, romàntic, neoclàssic i atonal. La seva fama la devem sobretot a obres de caràcter nacionalista, obres basades en melodies folklòriques del seu país. És el cas de la sonata per violí i piano número 3, opus 25, que recrea la música tradicional sense citar cançons populars reals. El so del violí es fonamenta en el violí gitano i l'escriptura del piano imita el cimbalom, un instrument d'origen gitano, i la copsa de l'Europa de l'Est. La sonata del 1926 es divideix en tres moviments que són moderato malinconico, andante sostenuto e misterioso i allegro con brio ma non troppo mosso. És la sonata per violí i piano número 3 en la menor, opus 25 de George Enescu, que sentim de seguida interpretada per Alina Ibragimova i Cedric Teberghien.

Aplaudiments entusiastes per Alina Ibrahimova i Cedric Tiberghien, que ens han ofert la sonata per violí i piano número 3 en la menor, opus 25 de George Enescu, la sonata en estil folk romanès. A la segona part del concert a Tòquio, els intèrprets ens ofereixen una pàgina de Toru Takemitsu, un dels grans noms de la creació musical del segle XX, de la segona meitat del XX. Músic japonès que va explorar i va combinar els principis de la composició clàssica occidental amb la tradició musical japonesa. L'obra per violí i piano Distance de Feu, Distància de Fades, creada el 1951, és una de les peces més destacades de la primera etapa de Takemitsu. Hi veiem l'esperit de Debussy i Messiaen. S'inspira en un poema del mateix títol de Suzo Takiguchi, que descriu amb imatges mitològiques una criatura esquiva i transparent que viu en un laberint d'aire en la brisa de primavera. El tema líric inicial es repeteix diverses vegades i a cada retorn troba un nou camí. Es tracta d'una versió personal de la variació i de la forma de rondó, dos dels procediments compositius preferits de Toru Takemitsu. Aquí tenim aquesta peça per violí i piano titulada Distance de Feu.

Alina Ibrahimova, violí, i Cedric Tibagian, piano, ens han ofert l'obra de Toru Takemitsu titulada Distance F. Just un segle abans, el 1851, Robert Schumann componia a Düsseldorf la sonata per violí i piano número 2. La va compondre immediatament després de la primera, de la qual no n'havia quedat gaire satisfet. Schumann va ser un compositor dedicat sobretot al piano. Pel que fa a altres gèneres, sembla que se sentia més còmode amb la instrumentació íntima de la música de cambra que no pas amb la d'una gran orquestra. Els gèneres de cambra li van permetre donar curs a la seva preferència per les figuracions intricades i les inflexions harmòniques subtils, que són trets destacats de les seves obres per piano. No és estrany, doncs, que les sonates per violí i piano siguin clarament pianístiques. El violí es limita a seguir les parts del teclat o s'hi contraposa. Les tres sonates ja presenten signes del col·lapse imminent de Schumann, no pas per una deficiència de valor musical, sinó perquè les complexitats dramàtiques i psicològiques de l'obra parlen per si mateixes. Els quatre moviments de la segona hi trobem passatges tempestuosos, inquietants i frenètics. Una meravellosa unitat de sentiment i de significat temàtic, segons va escriure el violinista Joseph Joachim, que la va estrenar amb Clara Schumann. Joachim afegia que aquesta sonata desborda passió noble, gairebé aspra i amarga en la seva expressió, i l'últim moviment recorda el mar amb les seves glorioses onades de so. Alina Ibrahimova i Cedric Tibagian estan ja a punt per completar el programa amb la sonata per violí i piano número 2 en re menor, opus 121 de Robert Schumann.

0: S'acaba aquí la sonata per violí i piano número 2 en re menor opus 121 de Robert Schumann. Avui hem sentit un recital de l'aclamada violinista londinenca d'origen rus Alina Ibrahimova. Amb el seu violí Anselmo Bellozio, construït cap al 1775, i al costat del pianista francès Cédric Tiberghien, Alina Ibrahimova ens ha ofert sonates de Leos Janáček, George Enescu, Toru Takemitsu i Robert Schumann. La radiotelevisió japonesa ha compartit amb nosaltres aquest concert, enregistrat el novembre del 2024 a l'Auditori Oji de Tòquio. Concert que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia. Gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música del barroc Georg Friedrich Händel per continuar la nostra programació. Sentirem el Concerto Grosso en la major, opus 6, número 11, amb la magnífica versió que en fa el conjunt a l'aire espanyol, que dirigeix des del clavecí Eduardo López Banzo.

S'acaba aquí el Concerto Grosso en la Major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit interpretat pel conjunt A l'aire espanyol, que dirigeix des del clavecí Eduardo López Banzo.

0: a Catalunya Música.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats aquesta edició d'una tarda a l'Òpera, a la sintonia de Catalunya Música, que una vegada més fem possible Oriol Pinart i Jaume Radigales, respectivament el muntador musical i el qui està davant dels micròfons. Avui amb un personatge que admirem moltíssim i que lamentem no haver pogut escoltar mai en directe. Estem parlant de la grandíssima Leontine Price, una soprano nord-americana a la que rendim el nostre més absolut tribut, si la nostra més absoluta admiració, podríem dir, des de la nostra tendra infantesa.

Va néixer el 10 de febrer de 1927 a Laurel, al Mississippi, i va ser batejada com a Mary Violet Leontine Price, una soprano estatunidenca reconeguda pels seus papers de soprano lírica dramàtica i especialment dramàtica. Price va néixer en un barri afroamericà, a la ciutat, com dèiem, de Laurel, filla d'un pare que treballava en una serradora i d'una dona que feia el seu servei com a mestressa de casa. De seguida, el seu talent va fer que comencés a estudiar cant, i en gran part també quan imitava els sons vocals que sortien dels discos de la gramola que hi havia a casa seva. Això va animar a que invertissin els pocs estalvis de la família per tal que la jove Violet Leontine obtingués diversos títols, i fins que va arribar a la Universitat Central de l'Estat, a Wilberforce, a Ohio, tot van ser sacrificis que finalment arribarien a bons resultats, perquè a la universitat Leontine Price arribaria ajudada per una beca. Allà va ser on va acabar la carrera de cant, i després va continuar els estudis a la Juilliard School a Nova York, on va conèixer el qui seria el seu futur espòs, William Warfield, que cantava el paper de Porgy en una producció de Porgy and Bess de George Gershwin, interpretats per el futur matrimoni, que s'acabaria dissolent l'any 1972. Tirem enrere, perquè el 1955 Leontine Price va ser contractada per cantar en un programa de televisió de la NBC, ni més ni menys que el paper titular de La Tosca, de Giacomo Puccini. Una notícia que no va ser ben rebuda pel públic, que va cancel·lar molts abonaments d'aquest programa de televisió a causa de la qüestió racial. Com dèiem, Leontine Price és una soprano afroamericana, i això en aquell context encara no agradava a uns quants. Escènicament, en un teatre, Leontine Price va debutar l'any 1957 a l'Òpera de San Francisco en el paper de Madame Lidoine, de l'òpera Els diàlegs de Carmelites, de Francis Poulenc. I una

Any més tard va ser descoberta per Herbert von Karajan, un fervent admirador de la seva veu, que la va convidar a debutar ni més ni menys que a l'Òpera de Viena en el paper titular d'Aida, un dels cavalls de batalla d'aquesta extraordinària intèrpret que han registrat diverses vegades el paper i l'òpera. Ara en sentim la gravació de 1962, dirigida per Georg Solti, davant de l'orquestra de l'Òpera de Roma. Sentim l'ària del primer acte, Ritorna Vincitor.

Ritorna vincitor del primer acte d'ahir de l'ària que canta el personatge titular de l'òpera verdiana amb la veu inconfusible de Leontine Price en una gravació de 1962 dirigida per Georg Solti davant dels efectius de l'òpera de Roma. Us dèiem que Leontine Price havia cantat aquest personatge i aquesta òpera en el seu debut a Europa, que seria l'any 1958, a les ordres de Herbert von Karajan, amb qui Price continuaria col·laborant al llarg de diversos anys i en diversos teatres i festivals. Un dels esdeveniments més sonats seria el Festival de Salzburg de l'any 1962, en el que Leontine Price cantaria al costat de Franco Corelli i Giulietta Simeonato unes recordadíssimes representacions de l'òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. D'aquestes representacions, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena, sentim l'ària de Leonora d'Amor Solalli Roser.

Això passava l'any 1962. El Festival de Salzburg dirigia Herbert von Karajan davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena unes recordadíssimes representacions d'Il Trovatore de Giuseppe Verdi amb la participació de Franco Corelli, de Giulietta Siminato i de la soprano que ara sentíem amb la pell de Leonora. Parlem de Leontine Price amb aquesta ària d'amor Sulalli Rosé i que encenia el fervor del públic. Una intèrpret, una òpera que anirien bastant de bracet, per exemple, ja hi havien anat quan l'any 1961 va debutar precisament amb aquesta mateixa òpera al Metropolitan de Nova York, en què va rebre ni més ni menys que una ovació de 42 minuts. Leontine Price es va destacar especialment en el repertori dramàtic i molt especialment de les òperes de Verdi. Seguim amb Verdi i ara us oferim la interpretació del Pace, Pace mio Dio, que canta l'altra gran Leonora del repertori verdià, la de la Força del Destino. En aquesta ocasió, una gravació en estudi dirigida l'any 1965 per Thomas Schippers.

Pache, Pache mio Dio, de l'últim acte de La Força del Destino, amb la veu de Leontine Price en la pell de Leonora, en aquesta gravació de La Força del Destino de Verdi, dirigida per Thomas Schippers l'any 1965. I seguim amb Verdi, un altre dels grans papers de Leontine Price, el paper d'Elisabetta, de Don Carlo, que servia per encapçalar el programa. De l'enregistrament de 1970, dirigit per Fausto Cleva, sentim l'ària del darrer acte que canta la reina castellana Tu que la vanità.

La seva veu era ombrívola i rica en els tons baixos, perfectament regular en la transició d'un registre a l'altre i immaculadament pura i vellutada en els tons alts. Així definia el crític Harold Schoenberg des del New York Times la veu de Leontine Price. A la cara sentíem en l'ària Tu que la vanità que canta Elisabetta al darrer acte del Don Carlo de Verdi en una gravació de 1970. No havia estat la primera cantant afroamericana en debutar al Metropolitan. Prèviament ja ho havia fet Marian Anderson, i també ho faria ben aviat la mezzosoprano Grace Bambury, per no parlar de Riri Gris, de Shirley Verrett, de Barbara Hendricks, de Kathleen Battle, de Jesse Norman, i en el terreny masculí molt especialment Simon Estes. Leontine Price va tornar al Metropolitan per cantar Cleopatra en l'estrena de l'òpera Anthony and Cleopatra de Samuel Barber, en una producció que va servir per inaugurar el nou teatre, el nou Metropolitan, al Lincoln Center, amb una producció de Franco Zeffirelli que no va agradar ni la producció ni tampoc l'òpera de Samuel Barber. Seguim ara amb Verdi i escoltem ara de l'any 1968 la interpretació que fa Leontine Price de l'ària Surta e la notte Hernani in volami de l'Hernani de Giuseppe Verdi, en una interpretació amb l'acompanyament de l'orquestra de l'Òpera de San Francisco dirigida per Giuseppe Pataner, gravació, com us dèiem, de l'any 1968.

1968, òpera de San Francisco, així cantava Leontín Price l'ària Hernani in Volami amb direcció de Giuseppe Pataner. Deixem Verdi, centrem-nos ara en el repertori verista, perquè Leontín Price va ser també una exímia soprano al servei de pàgines com les de Puccini o Giordano, entre d'altres. De Tosca sentim la interpretació de l'ària Vici d'Arte del segon acte. Dirigeix Oliviero de Fabritis.

Una interpretació de carn, aquest vici d'arte que cantava Leontine Price de la Tosca Pucciniana amb la direcció musical d'Oliviero de Fabritis. Aquesta expressivitat a prova de bomba també la trobem en una memorable versió de La Mamma Morta que canta Maddalena a l'emblemàtica Andrea Chenier d'Umberto Giordano. La direcció aquí és de Francesco Molinari Pradelli.

i ara òpera afroamericana, ni més ni menys que Porgy and Bess, aquest títol emblemàtic de George Gershwin, que Leontine Price interpretaria, com us dèiem abans, amb el que seria el seu marit fins l'any 1972, amb Willard Worfield. Ara sentim un curiós enregistrament, una curiosa gravació de Summertime, una peça musical que pràcticament obre l'òpera de Gershwin, que no canta precisament Bess, i que sentim en una interpretació en directe de l'any 1960, en què Leontine Price està acompanyada per Herbert von Karajan.

I després d'aquest Summertime de Port Jambès de Gershwin, el fermall d'or corresponent al fragment que us oferíem al principi del programa, el Ritorn a Vincitor de l'òpera Aida, amb aquest recitatiu i l'ària en què el lirisme i els greus ferms ben accentuats són marca identitària de l'estil incomparable de la grandíssima Leontine Price.

És el que dèiem al principi del programa, només lamentem no haver-la pogut escoltar mai en directe. Parlem de Leontine Price, a qui hem dedicat aquesta tarda a l'òpera la sintonia de Catalunya Música que hem fet possible Oriol Pinart al muntatge musical i qui us ha parlat, Jaume Radicales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. Una gran història d'amor feta música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.
2: El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació, a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10:00 PM, a Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. El festival i fira de jazz Jazz Ahead de la ciutat de Bremen celebra aquest 2026 el seu 20è aniversari. Per a l'edició especial Jazz Ahead at 20, la ràdio de Bremen, l'emissora oficial d'aquesta gran trobada del jazz, la trobada del sector més important del nord d'Europa, ha fet una selecció de gravacions de les presentacions que els músics de l'escena internacional hi han anat fent durant aquests anys. Els showcases del Jazz Ahead són aquestes mini-actuacions en les quals els artistes tenen l'oportunitat d'oferir, a manera de targeta de visita, una mostra dels seus projectes. Avui viatjarem en el temps. Ens situarem al 2017 per sentir la presentació que el guitarrista Gilad Hexelman feia del trio GX, la banda acústica amb la qual va treballar en aquella època, alternant-la també amb un conjunt elèctric, el Jupiter Octave. Del treball amb aquests trios n'acabarien sortint els àlbums que van consagrar el músic israelià, que s'ha convertit al cap de 10 anys en un dels noms estrella de la guitarra del jazz contemporani. Amb el GX Trio Acústic, Hexelman buscava un to càlid, de sofisticacions harmòniques, elasticitat rítmica i textures refinades. Sentirem avui la seva música en aquesta actuació concentrada que proposava el Jazz Ahead el 29 d'abril del 2017.

Aquí teniu el GX Trio, és a dir, Gilad Hexelman a la guitarra, Jonathan Pinson a la bateria i Rick Rosato al baix. Comença el concert.

Des del Jazz Ahead de la ciutat alemanya de Bremen estem recuperant avui el concert del guitarrista Gilad Hexelmann, el baixista Rick Rosato i el bateria Jonathan Pinson en un concert gravat el 29 d'abril del 2017.

0: Thank you very much.
1: Wow.
2: Des del Festival Jazz Ahead 2017, avui estem sentint Gilad Hexelman i el seu trio. Gilad Hexelman, que està ara saludant el públic i compartint els aplaudiments amb Jonathan Pinson i Rick Rosato. I també parlant-nos de la música que toquen en aquest showcase. Han començat l'actuació amb Verona, que és un dels temes del seu treball Homes, i l'han seguit amb la versió acústica de Tokyo Cookie, que és un dels temes que Hexelman va crear per a la banda elèctrica Super Octave, i de la qual també en va fer aquesta versió acústica. Per seguir, un tema que parla de l'enyor que Hexelman sent quan passa temporades de gira fora de casa. Enyor de la seva parella, però sobretot de la seva filla petita. Un enyor transformat en aquest tema que es diu Home to You.

Aplaudiments per aquest Home to You, tema del guitarrista Gilad Hexelmann, que sentim agraint els aplaudiments del públic del Jazz Ahead de Bremen i expressant

Sant també com de content d'estar que els hagi agradat aquest nou tema. Per seguir, Hexelmann ens proposa una balada del brasiler Baden Powell, un tema que parla de l'enyor en la distància. La cançó té dues melodies que acaben creant una harmonia preciosa. Són Samba en Preludio.

Samba en preludio, versió de Gilad Hexelman i el seu trio de la música del brasiler Baden Powell. Tot i que Hexelman té predilecció per les cançons tristes, també s'ho passa bé tocant cançons divertides. Gelós dels músics de pop, ha escrit aquest tema que inclou l'onomatopeia Clap, Clap.

Fake d'aquesta cançó de Gilad Hexelman. Hexelman i els seus companys de trio, el baixista Rick Rosato i el bateria Jonathan Pinson, que tancaven amb aquest tema la seva participació al Jazz Ahead 2017. És aquesta trobada del sector jazzístic que des del 2006 organitza la ciutat de Bremen. Gilad Hexelman hi presentava el trio amb el qual en aquell moment van publicar els àlbums Ask for Chaos i Further Chaos, els treballs que el van consagrar a l'escena internacional. Nascut el 1983 i establert a Nova York des de la primera dècada del nostre segle, aquest guitarrista israelià s'ha convertit en figura indispensable de l'escena novaiorquesa al costat de noms com Chris Potter, Mark Turner, Esperanza Spalding, Anat Cohen, Eric Henning, Aaron Parks. És per això que aquesta actuació que la Ràdio de Bremen ens ha fet arribar, recuperada dels seus arxius i feta just ara fa 10 anys, quan tot just Hexelman debutava com a solista, té un interès molt especial.

0: Tanquem aquí el viatge d'avui. El de demà ens portarà fins a la ciutat de Colònia per sentir la col·laboració del saxofonista Chris Potter amb la Big Band de la WDR, dirigida per Mike Holover. Una sessió que començarà a les 11 en punt aquí al nostre club. Us hi espero amb en Josep Aimí cuidant el so i l'edició. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Dues grans veus, la mezzosoprano Veselina Casanova i el tenor Juan Diego Flórez, ens oferien aquest duet Amor Possente Nome de l'òpera Armida de Gioachino Rossini.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb la tercera sinfonia heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà l'Orquestra Revolucionària Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

L'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner, ens ha interpretat la Simfonia número 3, Heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació ara sentint el quartet de corda número 3 en re major, opus 44, número 1, de Félix Mendelssohn, una obra de l'any 1838 que ens ofereix el quartet Henschel.

0: Hem sentit un dels tres quartets que Félix Mendelssohn va dedicar al príncep Gustau de Suècia. És el quartet de corda número 3 en re major, opus 44, número 1, compost l'any 1838. Sentíem el quartet Henschel.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuarem amb la

Acabem de sentir la partita per violí sol número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Bach, en la versió de la violinista Vaiva Scride.

0: Catalunya Música.
1: De Maurice Ravel podrem sentir ara el cicle de poemes Xerezada, una obra de l'any 1903 sobre poemes de Tristan Klingsor, Àsia, la flauta encantada i l'indiferent. Sentim-ne la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzo-soprano, i l'orquestra de Cleveland, sota la direcció de Pierre Boulez.